0: En el que portem de 2026, el 72% dels cotxes matriculats a Catalunya ja són electrificats. Els que dominen el mercat, de moment, són els híbrids no endollables. Catalunya també és líder en punts de recàrrega amb més d'11.000 places. De mama tierra, una de la creación. Su
1: palabra es nuestra palabra. El cotxe elèctric que es preveu doncs, com aquest futur, però és veritat que encara, malgrat aquests punts de recàrrega, són conegudes no, les demandes dels que tenen un cotxe elèctric que estan molt concentrades en determinats llocs d'aquests punts
2: no
1: de recàrrega.
2: Fàcil, no és fàcil, diuen. Jo no sé, perquè no tinc ni carnet, no. Però...
1: Tu no tens carnet, Susana?
2: No. Seria molt mala conductora, crec que li faig un favor a la societat.
1: No, home, no. I tu, Vicenç, sí. Tens carnet o no tens carnet?
0: Jo sí que en
1: tinc. Ah, tu tens carnet. Tu ets com els... De fet, tu tens carnet, però hi ha molts joves d'avui dia que no en tenen, de carnet.
0: Sí, vull dir
1: que...
0: també.
2: Jo sóc una avançada, no tens.
1: Ets una avançada, Susana, o sigui, que això de l'edat. Doncs res, tu, amb el Dia Mundial del Vehicle Elèctric arribem pràcticament a 7:45. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
3: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: lechugas amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia no regala una joia de gol.
2: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flac hi va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa, oi, Flaqui? Estàs que no pares.
3: Sí, senyor. No paro, no paro. De bar en bar i seguint. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
4: Ah, molt bé, bon dia.
3: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
2: Però és que et dic una cosa. Molt bé. Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
4: Ai, quina por.
2: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
4: Bueno, és veritat, sí, sí.
2: Si és amb una cervesa, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
5: Jo me guardo 15 hores.
3: S'ha de pensar en el mateix, de tant en tant, sí, ens hem de cuidar. Sí.
4: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, de més termes científics, de deixar, allò, deixar la ment en blanc. Què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo de vegades surto en una plaça i em foto allà en una placeta tranquil, bueno, una estoneta, sí.
3: I avui hem sortit, sí que, de moment no plou, per tant està aguantant almenys aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país, de moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia. I amb el Ramon, doncs sí que compartirem aquesta estona inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
2: Ara us escoltem, si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya. Estigueu tranquils, calma, i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER. Que t'hi

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara tornem al bar on estan el Flac i el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45, 6:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça-Feyenoord, des de les 6, la prèvia al que t'hi jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançar, col·labora amb Montvertical, col·labora amb Urprotec, i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, sí que?
0: I també a les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaquer, del Flaqui, i l'inalàmbric el Santi Ovalle. Doble oferta en castellà i català. Català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'Hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat el que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen la carta famosa.
0: La que ens va explicar la porta del que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel amb Hansi Flick, Pini Zahavi, hi havia Deco, hi havia la porta, hi havia Echevarría, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu, estàs aquí a la porta? I dic, sí, home, perquè no els deixaven entrar a la premsa. Diu, vine, vine, que soparem aquí. I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir, què haces tu aquí? I vaig dir, jo vengo a cenar, lo siento mucho. I em vaig ficar a la taula del costat i quan va haver-hi el Hansi Flick, for Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar per Hansi Flick.
0: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig explicar ara a mi, me'n recordo al larguero, que vaig fer una entrada explicant ahora mismo están brindando, y era la pura veritat. Ahora mismo estaban brindando para...
0: El que igual no sabía la gente es que estabas a la taula del costat.
4: Sí, me acuerdo que pedimos jodaballo.
0: Jodaballo pedimos.
2: Jodaballo.
4: Jodaballo, un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la trobat ya.
4: Rodri vive,
0: ¿no?,
4: por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: Setmana passada encara hi era.
3: De setmana... Doncs sí, aquí, aquí, sí. Cancelo. Bueno, tots els nous fitxats
4: al Barça. Jodri està en el Torremejina.
0: ¿Cómo?
4: En el Jodri todavía está en el Torremejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I, per tant, jo aposto per Joan Garcia a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé. Recordem que Eric Garcia està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Ara preguntem al Flac i al Ramon si els agrada aquesta alineació. Veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té la baixa d'Eric Garcia.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu, si teniu ganes de veure Hansi Flick, primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure, perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina estan baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena, com sempre, a la Champions. Ara veig davant meu a Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. Ens saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i el tapa. La cinteta amb una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga. No?
3: Sí. Mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, L'estem veient al live del Que t'hi jugues. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys fins que l'EGM no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computa.
5: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, Que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi, de Rodri, vam veure unes imatges el dia després on, en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça, deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí, sí, sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla del València per explicar la seva versió i disculpar-se. I segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passa la min per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte al València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a... Sí, a qui ha trucat del València?
2: A Gaià.
0: Sí, al capità.
2: Sí, ha trucat al capità de València, Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cubarsí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cubarsí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al Bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit de València era molt i molt dolent, i és probable doncs, que
0: Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa i demanar disculpes. I la resposta de Gallà?
2: Bueno,
0: t'imagines que li diu, no, si tenia raó.
2: No, però això no, de cara al públic segur que no. El vestit de València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
1: Però el tema també és que hem rebut missatges al 606-3272-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu, tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que
1: estem d'acord amb el que deia
0: Frank White.
1: Diu, és més, que estem d'acord.
0: Sí, sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
1: Clar, evidentment, jo entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al Que t'hi jugues.
3: Abans ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, queda fora Bissibu, que va entrar allà amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passaran les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
6: O xungues, no? Depèn de com es miri.
0: Aviam, en quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
6: situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
6: I darrerament més, eh? Hòstia. Però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
6: Això va ser una
0: Ponte crema, Marcos Llorente, Ponte crema. Em sembla un càntic genial.
6: Em sembla genial a mi.
0: Sí, sí.
6: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
6: Val. La idea és que la situació que teníem per avui s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit... pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa, en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes. Si per aquells que veniu de fora, doncs estigueu a l'aguait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
6: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament no? Calorós.
6: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
2: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mika Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerra, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal, precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
5: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
2: Aquest era Mika Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça, amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà, tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no, li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu creus?
7: Sí, és el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents, no canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa, però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
8: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista, eh?
8: Sí, això vaig dir l'altre dia, irresponsablement optimista, a la Champions. Perquè, Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió?
9: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamentada. El futbol és il·lusió i és també ambició. I crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala. Perquè de la mateixa manera que que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si contem la del Xavi. A la seva trajectòria a la Champions, jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa, potser. L'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada, fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hi has passat, i continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atleti de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes i competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
8: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor.
9: Era un partit d'aquells... Me'n recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, amb una mica... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
8: T'ho estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
9: Molt, perquè... És a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Quan diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. És un pal. Els partits duren de l'1 al minut 90, perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca a València vaig tenir la sensació aquella de que quan jugaves, al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això. Aleshores, això fa que tu estiguis molt pendent, doncs, per exemple, ara, aviam quin dia farà el gol Gordon. A veure, avui, doncs, ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo. És a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueixen el que estàs veient. Aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè estàs tota l'estona mirant el camp i l'ordinador, que de manera que el més sensat potser seria dir: espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
8: Tu ets de l'escola Flick, quan van 5-0 dius: va, ara pausa, que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu, que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar Lamine Yamal, un exemple de jugador que parla la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta'm, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, bueno, això, aquest posat que té Lamine, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
9: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és, a dir, un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, se'n recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que en aquell programa
8: robava
9: i tal, tota la història, i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà. Ell s'està dient, bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer, perquè a més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, clar, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or. Aleshores, per ell, això de sentir la fanfàrria aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir: bé, jo haig d'intentar, com a mínim, que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat almenys una pilota d'or.
8: En fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que Lamine estarà en mode entremaliat per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
9: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis: ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent, que veus el camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així, si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot als jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers, també, i algú li haurà hagut d'explicar a alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat. I per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans d'anar més talla i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga doncs, té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat. Però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant de bon rotllo, vull dir que no és un jugador que provoqui conflictes, doncs que ho digui.
8: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamin, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, a qui li donaries o no?
9: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. Ja saps que jo això de la pilota d'or...
8: Sí, ho sé, sé que no participes però, gaire d'aquests debats individuals.
9: Jo seria com això que estàvem parlant ara de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Bueno, aleshores, quin és el criteri? Els títols col·lectius, individuals...
8: És màgia, ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
9: Bueno, els tres, això ho té Lamin. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser, en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamin tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria el Lamin, no? Això de que l'Mbappé doncs, jugui a part i que ell digui que s'ho mereixi i tot així sense haver guanyat res, perquè bueno, doncs, aleshores si no guanyar res simplement ell és una illa dins del Madrid i el fet de ser una illa i fer gols n'hi ha prou, no, que li donin la bota d'or, això sí que és ocupant, però no la pilota d'or, o sigui, per això es va posar la bota d'or, no?
8: Els gols, bota d'or. El talent, la qualitat és el millor, pilota d'or. Són dos conceptes diferents. Va, tanquem amb el Madrid que tot i la victòria ahir sembla que estan engrescats allà, xiulets del Bernabéu, que si Vinícius, que si Mbappé, que si el joc, que si Mourinho intentant defensar-los. No sé, sembla que estigui com latent alguna cosa el Madrid. Al final veus el partit d'ahir, i sí, han fitxat molt, s'han gastat molts milions, però és el mateix de fa dos anys, de cada any.
9: Bueno, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid té al revés, té una colla de jugadors, però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Són, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen. És a dir, poden fer gols, però no pressionen. Aleshores, tens un dèficit estructural. Però això ja fa molt temps que ho estem... I l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul. Aleshores, no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica, era capaç de guanyar el Madrid. Doncs no l'oblidem, que ell va guanyar el Madrid.

0: oblidem, que ell va guanyar al Madrid i va dir, hòstia, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell. Perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi tots els partits i no descompti punts. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
1: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
0: Moltes coses, sí, de cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és... Bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem... Només fem rally, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran. Però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum i en tens prou. Però les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter, i ja està, i passes a un altre partit.
1: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 90 per aquesta idea de joc tan bona i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que T'hi Jugues.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Doncs res, sí que, no sé si... Crec que me'n vaig a un altre bar abans de tornar.
2: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
3: Un amb lactosa doncs, també, sisplau.
2: O sigui, un sense i un amb?
3: Un sin i un
4: normal i un sense lactosa.
1: Plaqui, ja doncs aprofiteu per fer la comanda.
2: Gràcies,
1: una cosa, Bruno? Apa, doncs, tardaré una miqueta més per això, Vinga, fins ara.
2: Una abraçada fins ara, Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix la Minya Mal, perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, deliberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que la Minya Mal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí. El premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
5: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final l'important és, ja ho sabeu, no? Pues cada setmana guanyar els tres punts i llevar-se els premis.
2: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació, al final el guanya Patrick Guijarro. El premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patrick Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que T'hi Jugues i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
6: Encara no ets de la família del Que T'hi Jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ Que T'hi Jugues.
2: Willy, hi ha oients / espectadors als que els fa gràcia veure el Que T'hi Jugues perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
3: Sí.
2: Núria.
8: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Què et sembla?
2: Jo Madonna i Michael Jackson.
8: Exacte. A veure, sí, que la porra, a l'Instagram del Que T'hi Jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que T'hi Jugues, encertar el resultat i el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris. Ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que T'hi Jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
2: Molt xula.
8: Molt xula, per
3: tant. I una
8: tant...
3: cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
2: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
3: No, però jo crec que avui això dona valor a la... coi, és a dir, el Sique ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
2: A Instagram, eh?
8: A Instagram, @ Que T'hi Jugues, tenen la porra disponible.
2: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè obrirem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
8: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
9: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es el que no defiende, que es el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca. Puede y su ser, trabajo es ser diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, será porque en el medio del campo su presidente lleva 2 años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones,
1: pero
9: no le veo sentido.
1: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
8: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un

0: Molt bona tarda. Uns 11.000 alumnes tornen a l'escola i el Ministeri d'Educació encara treballa en la reforma del sistema educatiu. És una xifra, aquests 11.000 estudiants, sensiblement inferior a la de l'any passat, tot i que tampoc gaire menys. Així ho ha explicat el ministre d'Educació, Ladislau Baró, en unes declaracions fetes just abans que els infants de primera ensenyança entrin a les aules. Cal recordar que els de segona ho faran a partir de demà mateix. Aquesta lleugera caiguda d'alumnes s'ha produït sobretot entre els sistemes andorrà i francès, mentre que l'espanyol i el British School aguanten millor. Una situació que no preocupa a Baró perquè diu que es manté la divisió tradicional que continua liderant el sistema educatiu andorrà. Quant a les causes, les té molt clares. La baixíssima taxa de natalitat i de fecunditat, però també apunta a les difícils condicions per fer el reagrupament familiar.
1: Una d'elles és que no hi ha entrada d'efectius perquè tenim una de les taxes de natalitat més baixes d'Europa, em sembla que és la que més, o la segona que més, i del món també. Per tant, tens un problema d'entrada d'efectius. I després també, cal admetre, tenim unes polítiques de reagrupament restrictives que dificulten doncs, que molts efectius que podrien arribar de nois amb edat d'escolarització no puguin fer per les polítiques de reagrupament que tenim.
0: El ministre destacava com a elements importants que ha fet, ha liderat el Ministeri, la millora de les condicions salarials i també laborals dels professors, un procés que ha de continuar de cara al futur. També explica la continuïtat del procés de revisió dels marcs que regulen el funcionament del sistema educatiu andorrà. L'objectiu, explica, és avançar cap a una redefinició gradual de l'escola andorrana per fer-la, diu, més eficient i reforçar la capacitat del sistema per oferir una docència de qualitat. Segons explicava, aquest procés es desplegarà per etapa. Aquest curs preveuen treballar primer amb els equips directius i posteriorment a la comunitat educativa aquelles línies que han de ser bàsiques per al nou marc de curricular que han de donar peu, també diu, a la revisió dels marcs de convivència i pedagògics. Tot plegat apuntava que caldrà revisar el sistema d'avaluació.
1: Farem un esforç per continuar donant èmfasi a totes les qüestions relatives a la qualitat. La qualitat de la formació acadèmica, a la qualitat de la convivència escolar, a la qualitat del nivell de satisfacció del cos docent, molt important perquè la resta de la qualitat funcioni.
0: Finalment, confirmava que estan fent una diagnosi per detectar tots aquells espais a les aules de les escoles on convingui fer accions estructurals que garanteixin les condicions dels alumnes en els períodes de màxima calor. Així, comentava que l'objectiu és arribar a final del curs amb algunes d'aquestes propostes ja materialitzades. Per cert, que l'estudi sobre la seguretat dels iPads escolars estarà a finals de mes. Així ho explicava Baró, qui recordava que després de l'errada que van detectar en la seguretat d'alguns aparells fa uns mesos, que va permetre que alguns alumnes accedissin a continguts inadequats amb aquests aparells, van iniciar una auditoria el resultat de la qual ha de determinar si són aparells segurs o no, i en aquest cas, per tant, si tornen a les aules o no. Segons Baró, si ho fa serà amb el rol que tenien abans, que no era ni molt menys el central, diu, i si no, hi ha altres dispositius tecnològics que es poden utilitzar igualment.
1: Els iPads tornaran, si hi ha seguretat, tornaran amb les condicions que estaven, que ja no era, però clar, sí que hi tenien accés als alumnes, i si l'auditoria ens diu que hi ha obstacles perquè puguin tornar, no tornaran. Això no representa problemes des del punt de vista pedagògic perquè, és més, a vegades es pot fer de l'oportunitat o de la necessitat, perdó, virtut. Hi ha d'altres dispositius de material per poder fer treballs informàtics.
0: Tot plegat s'emmarca en aquest pla que el Ministeri lidera per redefinir l'ús de la tecnologia en el sistema educatiu. El ministre considera que és imprescindible i, per tant, no s'eliminarà en cap cas el seu ús, però sí que diu que a partir d'estudis recents es demostra que té una incidència que no sempre és positiva i encara genera més incertesa un nou element que apareix com és la intel·ligència artificial. Una i cinc minuts, canviem ara sí de qüestió. Carles Ensenyat situa la despenalització de l'avortament com un dels elements a solucionar abans que finalitzi la legislatura. Va ser durant la lectura del discurs que va pronunciar pel dia de Meritxell quan el síndic general va recordar que queden pocs mesos per acabar el mandat, però encara hi ha accions per fer. Una de les més importants, no se n'amaga, és aconseguir la despenalització de l'avortament, la qual, de moment, diu, sembla encallada. Tot i així, confia a poder-la aconseguir.
2: No sempre hi avancem al ritme a què ens ha acostumat una societat hiperconnectada, hiperdigitalitzada i hiperinformada. Quan arribi, representarà un avenç molt notable i un nou exemple de l'equilibri que Andorra ha sabut trobar al llarg de la seva història.
0: Altres accions sobre les quals va posar l'accent són la necessitat de redefinir el model de creixement perquè té una incidència directa en la crisi de l'habitatge i el procés d'acostament amb Europa. Per la seva part, el cap de govern Xavier Espot assegurava que continuen treballant amb la Secretaria d'Estat de la Santa Seu precisament per aconseguir la despenalització de l'avortament i confia a tancar un acord en els pròxims mesos. Tot i així, remarca que el país és sobirà per prendre les seves decisions i que el diàleg amb el Vaticà respon únicament al fet d'assegurar que no es posarà en risc el sistema institucional.
3: Vam parlar, com és normal, però com vostès saben, doncs, aquest és un diàleg que mantenim de manera bilateral doncs, directament amb la Secretaria d'Estat i, per tant, doncs, continuem amb aquest diàleg amb la vista posada doncs, amb que durant aquest proper període de sessions i, per tant, amb la garantia de que puguem aprovar una despenalització de l'avortament, no? I això és en el que estem treballant.
0: Fins al santuari de Meritxell també hi va ser el nou nunci apostòlic del Vaticà, Piero Poppo, qui es va referir a aquesta qüestió, en aquest cas per defensar el concepte de família tradicional. Una altra reacció a aquest fet, Acció Feminista ha reclamat que portar al Tribunal Constitucional la reforma del Codi Penal que manté la penalització. En un comunicat, l'entitat reclama als consellers generals que van votar-hi en contra que presentin un recurs d'inconstitucionalitat per entendre que mantenir l'article 117 del Codi Penal vulnera els drets fonamentals. En concret, l'article 4 de la Carta Magna, ja que diu va en contra de la vida i de la integritat física de les dones. També l'article 8, en aquest cas, vulnera el dret a la intimitat. I l'article 14, perquè és contrari a la igualtat. En la reclamació, Acció Feminista es basa en una recent sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans que condemna diversos països que, tot i regular l'avortament, no garanteixen l'accés efectiu. I el discurs del síndic general generava visions contraposades entre la majoria i l'oposició. Concretament, en aquesta última, el grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró remarcava que queden encara molts reptes per endavant i que toca des del Consell treballar-hi. Això sí, no estalvia les crítiques cap a la gestió del govern i assegura que cal un canvi de cicle.
4: Demòcrates per Andorra no ha assolit cap dels grans reptes del país. Podem parlar d'habitatge, podem parlar de poder adquisitiu, podem parlar de sanitat, de creixement, podem parlar de pensions, evidentment, evidentment dels drets i de les dones, com és l'avortament.
0: De la seva banda, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, recordava que ara s'encara la recta final per les properes eleccions generals i la mirada ja està posada en el futur. La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carin Montaner, defensava que allò que cal ara és construir el futur en base a les arrels i apel·lava també posar fil a l'agulla. Per part de la majoria, des de Demòcrates reivindicaven la feina que s'ha fet. I justament des de Meritxell, Xavier Espot va explicar que aposta per una gran aliança de centre-dreta a les eleccions. El cap de govern apuntava que Demòcrates hauria d'estendre la mà a altres formacions i plataformes amb qui comparteix una mateixa visió de país. La prioritat, ara mateix, diu, és definir el projecte i parlar de la persona que el liderarà més endavant.
3: Així em consta doncs, que ara la propera executiva doncs, el que es proposarà doncs, ja ha vingut el moment doncs, d'estendre la mà doncs, a totes les altres formacions, partits, plataformes, grups d'opinió doncs, que comparteixin diguem, una mateixa ideologia no? i una mateixa visió del futur d'Andorra d'intentar doncs, començar a treballar doncs, en aquest programa comú i que la recerca del candidat vingui en un segon moment, no?
0: Quan a l'acord d'associació es pot insistir que no hi ha data encara definitiva per la signatura. Moment ara per conèixer i per saludar el Jordi Carbó. Jordi Carbó, què tal? Molt bona tarda.
5: Doncs encantat, quin plaer recuperar aquesta bonica tradició de que parlem
0: que sí.
5: A aquesta hora del migdia de coses del cel.
0: M'agrada perquè he dit conèixer, però no he dit el què. Però clar, com que ja fa tants i tants i tants i tants anys que ens acompanyes, avui comencem una nova temporada i, evidentment, Jordi, doncs tu hi seràs present, doncs, portant-nos la informació meteorològica, que, per cert, si veia el dia d'ahir i veig el dia d'avui, doncs no tenen res a veure, Jordi.
5: Quina meravella de dia, no, avui?
0: Doncs sí.
5: Jo crec que podrem fer un anàlisi sociològic en el futur de què vol dir per la major part de la població ara quan anunciem calor. No fa massa, era com per molta gent una alegria, no? Ara veiem que la calor desmesurada ve amb tanta facilitat que jo no sé quanta gent ja desitja el moment càlid de l'any. Però bé, podem dir ja que hem superat el pitjor d'aquest estiu. No s'ha acabat la calor, ni molt menys, però temperatures que ahir encara superaven amb molta facilitat els 30 graus, dies passats a prop dels 35, això s'ha acabat. I avui, amb aquesta presència estones, les pròximes hores de núvols que poden donar lloc a alguns xàfecs, preferentment a les valls encarades cap al nord, perquè aquí hi haurà vent del nord, però també cap al sud del país hi haurà alguns xàfecs. Però el més significatiu, sens dubte, és el descens de temperatura. La màxima s'ha donat a la mitja nit, quan encara estàvem al voltant dels 20 graus a la major part de valls. I ha anat baixant i continuarà baixant, de manera que sensació d'ambient fresc aquesta tarda i fins i tot d'una mica de fred la pròxima nit.
0: Oh, no saps les ganes que tenia que arribés aquest moment. Jordi, has dit pluges intenses, fortes o quatre gotetes?
5: Xàfecs de curta durada. Compte si aneu més al sud, perquè sí que a Catalunya hi ha una situació per aiguats i s'estan complint, no?, en aquests moments, però aquí no. Aquí el més significatiu les pròximes hores serà que demà al matí, ara ja això t'encantarà, ens aproparem als 5 graus a Andorra la Vella. A la tarda, una màxima de 25. Demà sí que serà un luxe, perquè a més farà molt de sol.
0: Còram. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Escolta, no vull començar amb el peu, però ja t'he d'acomiadar ja fins demà, perquè avui no tenim balcó, avui hi haurà carrusel, és un dia complicat per debutar, però bueno, les coses són així. Jordi, gràcies i ens retrobem demà.
5: Fins demà i que vagi molt bé.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Aquí Andorra.

0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui comencem una nova temporada a Ràdio Ser Principat d'Andorra. Per tant, a partir d'avui doncs, recuperem tota la programació original amb els programes que venen sent habituals, incloent el balcó a partir de la tarda. De fet, és veritat que avui hi ha carrusel i, per tant, doncs, no tindrem el balcó, però en qualsevol cas doncs, sí que ja torna a formar part del nostre dia a dia. Comencem aquesta nova temporada amb una entrevista amb el secretari d'Estat d'Educació, amb el Josep Anton Bardina, amb qui comentarem doncs, com ha anat aquest inici de curs escolar i també doncs, quines novetats presenta. També sabrem doncs, si queda temps per poder fer alguna millora, tal com ha comentat el ministre aquest matí a l'inici del curs escolar. Doncs amb el Josep Anton Bardina, nosaltres arrenquem el nostre programa.
1: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Josep Anton Medina, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Josep Anton, un dels dies de més feina en el Ministeri d'Educació, entenc que és el dia d'avui. No sé si és aquell dia que teniu ganes que arribi o el dia que us fa mandra absoluta que arribi.
1: Jo crec que les dues coses. És veritat que l'inici de curs per nosaltres és un dia important. Com sabeu, doncs, ja portem molts dies preparant aquest inici de curs. No és l'estiu que ens fa parar la feina al Ministeri, sinó que quan ja acabem un curs ja estem elaborant doncs, les línies estratègiques del curs següents. Per tant, ja portàvem uns quants dies treballant i avui teníem ganes de posar-ho tot en solfa, no? Avui és un dia especial perquè avui, donant aquest tret de sortida al curs escolar, comencem a implementar tot allò que d'alguna manera hem estat treballant i que hauria de donar millor resultat en el camp educatiu d'Andorra. Per tant, avui és un dia d'estar a l'expectativa de veure què està passant i què no, que us he de dir que fins a hores d'ara doncs, ha estat un inici de curs molt plàcid, molt tranquil, no hem tingut cap incidència remarcable i, per tant, doncs, contents de que hagi estat així.
0: Mira, justament la primera pregunta és com ha anat i si hi ha hagut alguna incidència. Doncs ja sabem que bé i cap.
1: Doncs així ha estat. No ha anat molt bé l'inici de curs i cap incidència remarcable. No hem tingut cap cosa.
0: És veritat que moltes vegades començo fent aquesta pregunta i normalment sempre no hi ha mai cap incidència. Per tant, la qual cosa vol dir que es treballa bé l'inici del curs escolar. Suposo que a l'estiu doncs, hi ha una feina preparatòria i al final doncs, tot bé. No...
1: Sí que és veritat, però també és cert que a vegades hi ha coses que se'ns escapa una mica de les mans malgrat haguem perdut o esmerçat molt de temps en preparar-les. No? Penso ràpidament, com ja sabeu, doncs, amb el transport escolar. Mm-hmm. Una cosa complementària a l'escola, per dir-ho així, però que, com sabeu, doncs, ens provoca estar molt al damunt perquè realment és un tetris el que s'ha d'elaborar a nivell de les línies del funcionament de les arribades, de les sortides, i sempre fins que no es posa en pràctica doncs no es pot veure l'afectació. Precisament una de les primeres preguntes que es faig al Ministeri quan comencem el curs sempre és trucar a l'àrea responsable. Hi ha hagut alguna cosa en servei del transport escolar? Ara m'acabem de dir fa mitja hora que tot tranquil i tot ha anat bé. Per tant, és veritat que això no treu que d'aquí uns dies pugui passar alguna incidència o hi hagi alguna ruta que s'hagi de modificar, però per això hi som, no? Per estar al damunt d'aquestes més.
0: Són uns 11.000 alumnes, aproximadament, els que han començat l'escola avui, entre avui i demà.
1: Exacte.
0: Perquè, si no tinc mal entès, hi ha una part dels alumnes que es fa, no sé si també és una mica doncs, per facilitar aquesta reentrada.
1: Efectivament es fa, ja ho sabeu, doncs, normalment els petits, per dir-ho així, comencen abans, que és avui, maternal, primera ensenyança comença avui, i a partir d'ara doncs, hi ha una gradació perquè comencin els més grans demà. És a dir, es fa també perquè s'incorporen a poc a poc a les escoles, perquè hi ha alguns centres on comparteixen alguns espais i que també hi hagi doncs, l'estructuració de centre necessària, el fet de que tot estigui ben apamat, i aquesta regulació d'un o dos dies de diferència sempre s'ha fet a nivell d'aquesta estructura de funcionament escolar. No? Però comencem aquest curs, com deies, amb aquests 11.000 alumnes a nivell, bueno, a nivell general. Estem un pèl per sota del que vam començar el curs l'any passat. L'any passat érem 11.250, aquest any som 10.960, és a dir, estem amb aquell 2,5% de disminució. Són xifres totalment normals, per dir-ho així. Si veiem l'evolució dels últims cursos, doncs l'estabilització hi és. És veritat que d'una manera gairebé natural el fet de que les famílies puguin escollir lliurement el sistema i l'estructuració ha fet que al llarg de la història hi hagi aquest equilibri a nivell dels sistemes, i estaríem parlant també com aquella partició que tenim l'any passat d'un 40% aproximat a escola andorrana, un 30% a la francesa i un 30% a l'espanyola. L'espanyola també és veritat que dins del paraigües del sistema educatiu espanyol, com sabeu, doncs hi ha una especificitat a Andorra, que és les escoles públiques pròpiament dites, les escoles congregacionals que formen part d'això i fins i tot les escoles privades que estan impartint el sistema educatiu espanyol.
0: Explicava el ministre avui, ha ofert evidentment les declaracions tradicionals doncs, inici del curs escolar, i ha explicat moltes coses. Referit a aquesta qüestió, ha dit que el sistema andorrà i el sistema francès, o dit d'altra manera, el sistema espanyol aguanta una mica millor la caiguda d'alumnes, tot i que, evidentment, estem parlant de xifres que són percentualment poc significatives o fins i tot. Aleshores, hi ha algun motiu que no sé si és el Ministeri hi ha algun atribuït d'alguna manera per què el sistema aguanta millor l'espanyol que nosaltres?
1: S'analitzen moltes coses, però mira, aquesta pregunta mateixa, si me l'haguessis fet fa 5 anys enrere, haguéssim dit què està passant al sistema educatiu espanyol que porta 5 anys de pèrdues consecutives d'alumnat, no? Una mica l'anàlisi in situ en aquest moment del que està passant a la realitat. Bé, com dèiem, la dada no és prou significativa. Hi ha diferents factors que actuen damunt d'aquesta dada. Per un costat, tenim la baixa natalitat. Com sabeu, doncs, Andorra jo crec que s'ha posicionat com el país a nivell europeu amb la taxa de natalitat més baixa de tot. Això vol dir que l'entrada cap als sistemes educatius des de la part baixa no hi és. Fins i tot hi ha un replantejament de o tancar alguna aula de maternal o reestructurar perquè realment no hi ha l'entrada. Paradoxalment, tenim una situació a finals de la primera ensenyança i a la segona ensenyança que per als fets migratoris que viu el curs escolar, Andorra, entrada i sortida de persones i reagrupaments familiars, doncs implica que tenim unes situacions a vegades més tensionades, no? Però una causa única d'explicació del que està passant tampoc la tenim, perquè és analitzar tot això i després això, no? Veure que si el fet fos prou significatiu que es pogués relacionar amb una causa concreta, però jo crec que són diferents factors que estan actuant amb aquestes xifres finals que ens denoten, bueno, que hi ha aquesta estabilització. A mi m'agradaria que estem en una estabilització del sistema, perquè els últims anys estem parlant entorn sempre d'aquests 11.000 alumnes, no? Per curs escolar.
0: Però el que és evident, i dic que és evident perquè reprodueixo les paraules del ministre, aquest matí deia que és evident que l'increment de població no es tradueix, de la demografia del país no es tradueix evidentment en un increment de població a les escoles.
1: Això és
0: un ell mateix comentava fins i tot la qüestió del reagrupament, que no trasllado al secretari d'Estat perquè
1: ell ja ho ha dit, no? Una mica també és una altra de les causes que s'ha d'analitzar per veure què passa aquí.
0: La pregunta que ara em venia al cap escoltant és... realment ja s'estan plantejant potser haver de tancar alguna aula?
1: No es tracta de... Aviam, vosaltres sabeu que les aules s'estabilitzen a nivell d'unes ràtios,
0: sí.
1: I les ràtios són necessàries per funcionar un grup aula. A vegades què fem? Quan hi ha ràtios que superen per poc el màxim permès, doncs el que es fa és un reagrupament per intentar fer classes doncs, de 15 o de 20 alumnes, si es pot fer. Que va ser que no podem aguantar una classe si només són 10 alumnes, perquè ja xocaries de front amb temes tan importants com la socialització, el reagrupament dins de la classe, els àmbits grupals... Llavors, el que es fan és estructuracions per veure si val la pena mantenir una aula oberta o no. Però això no és d'ara, Això cada any es fa a nivell d'aquest curs i dels que es toqui i del que toqui fer-se, un reagrupament i veure si és necessari mantenir línies obertes o no, per optimització del sistema.
0: I tant. Doncs posem-nos una mica, no sé si filosòfics, però ja que estem en un dia d'alegria, què s'han trobat una mica, secretari d'Estat, dels infants quan han entrat aquest matí? Ho dic perquè entenc que han entrat a les aules, em prepareixo i han trobat amics, però no sé si s'ha trobat, per exemple, uns professors motivats que n'ha fet referència al ministre i no se li escaparà també que, d'alguna manera, no sé, aquesta pregunta també implica si s'han trobat un iPad o no a la taula.
1: Aviam, anem per parts. Primer, la visita amb els alumnes jo crec que és un fet xulo, no? Perquè surts una mica de lo que és el despatx, entres a l'aula i ells també es troben una mica com què passa amb aquesta visita. Avui que els hi ha passat era el primer dia d'escola, ells no estaven avisats de què faríem aquesta visita i la nostra visita ha sigut també molt ràpida per no influir negativament en el primer dia de centre, que per mi és molt important. Jo soc mestre i psicopedagog i sé el que passa el primer dia d'escola. Necessita que el professor tingui doncs, tot el seu tema molt controlat i, per tant, les nostres incidències doncs, han de ser poques. Què ens hem trobat? Amb alumnes de tot. Hi ha alumnes que estaven molt bé de vacances i que haguessin continuat amb les vacances, hi ha alumnes que efectivament el fet de retrobar-se els companys els motive. A nivell general, sí, contents d'anar a l'escola, de tindre bueno, un nou curs, un nou repte, un nou professor, alguns companys nous d'aula, perquè avui una mica s'estructura, hem entrat a dues aules de quart, de primari, de primera ensenyança a l'andorrana i em penso que era cinquè de primària a l'Espanyola, quan hem fet la visita dels dos centres. Després hem anat a la Paletera a visitar també el centre francès, perquè una mica doncs, hem fet la inauguració dels tres sistemes educatius. Sí, sí. Però ens hem trobat amb això, amb nens motivats. I amb professors sí que ho he de dir, molt motivats. Els professors, l'inici de curs, jo penso que és allò de... malgrat les vacances que has pogut desconnectar i que una mica el dia a dia laboral és el que marca l'inici de curs, ja portaven uns dies preparant el curs i també tenien ganes de posar en execució tot això que havien preparat els professors.
0: Em guardo la part de l'iPad.
1: La contestarem.
0: Segur que sí. I continuo amb els professors. Li he demanat abans el nombre d'alumnes. No sé si el nombre de professors també es manté respecte al curs passat.
1: El tenim, mira, amb places ocupades a principi... Parlo de dades 1 de setembre, que és una mica quan tenim la referència. Després hi ha situacions administratives o personals que varien, però amb dada 1 de setembre teníem ocupades 989 places, que són les necessàries per tirar endavant el sistema, i unes borses d'interins que hem recorregut a les borses per acabar d'omplir places, on actualment hi tenim, em penso que és una setantena de persones en les diferents borses encara disponibles per ocupar, i una realitat que anem donant resposta a mesura que ens presenten situacions. Per exemple, hi ha situacions on un mestre pot presentar una baixa un cop iniciat el curs, doncs aquest mestre ha d'estar substituït. O ens trobem en situacions puntuals que hem de buscar un reforç, doncs recorrem a la borsa. Hem començat el curs bé, ho tenim cobert. Què passarà? Ja no et puc dir, perquè això una mica clar. També a veure com evoluciona el curs.
0: Per tant, entenc que no, amb aquesta setantena d'interins no pateixen per les places.
1: També s'ha de dir una cosa, hi ha 70 interins repartits entre les tres borses que tenim, hi ha una borsa de col·laboradors, unes borses de mestres i unes borses de professors, però a vegades ens pot passar que això ens va passar a final de l'any passat, que malgrat tindre professors amb una borsa, aquests professors no tenen el perfil del que hem de cobrir.
0: Sí.
1: Llavors, clar, pots tindre gent a les borses però que no tinguin el perfil del cas de cobrir. És a dir, si jo estic buscant un professor de francès i necessito la titulació de francès, per 20 professors que tinguis a les borses, si ningú d'ells té la titulació de francès, no el puc utilitzar per cobrir aquella plaça, perquè el que requereix és tindre aquesta titulació.
0: Sí, sí.
1: I això a vegades és el que ens costa trobar, l'encaix entre el professor i les titulacions necessàries.
0: Per això li deia, perquè fa un... Ara no recordo ben bé si era l'any passat que vam parlar amb el ministre, amb aquesta mateixa conversa que estem mantenint amb vostè, o fa dos, crec que ja va venir vostè mateix. Ara no recordo, però si diria que era on hi havia problemes era amb els professors de català.
1: Segueixen això. És una realitat, perquè a més...
0: No hem canviat, eh?
1: No, és la borsa que està més tensionada, la de català, precisament. Si us heu fixat, bueno, nosaltres utilitzem diferents canals de captació, ara estem fent una campanya de captació d'aquest perfil, precisament, del perfil de professor de català, perquè a més, doncs, el Ministeri no únicament nodreix els professors dels centres educatius, sinó que també nodreix els professors que actuen sota l'àmbit de la cultura i dels centres d'autoaprenentatge de català. I com sabeu, doncs, el tema del català aquí a Andorra agafa una dimensió important amb tota la normativa lligada amb el replantejament, doncs, de renovacions de permisos i que d'alguna manera una exigència més forta, que requereix més persones i que això tensiona encara més la borsa. Bueno, doncs estem captant tots els professionals necessaris i donar cobertura a la necessitat educativa, que és la prioritària per nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, a veure si ens en sortim prou bé.
0: Perquè, si no vaig errat, la formació per poder donar classes a l'UDA sí que s'imparteix. Ho dic perquè... Ho dic en el sentit de, no sé si els costa també, tenen problemes a l'hora de captar captar professors, vull dir, perquè no crec que tots surtin de l'UDA,
1: sinó que també els hem
0: de buscar a baix.
1: És que normalment ja els anem a buscar a baix, no? Possiblement la situació ara és una mica paradoxal a l'hora de dir que l'oferta que tenim laboral pot convindre molta gent, però després hi ha uns altres fets col·laterals a Andorra, com pot ser el tema de l'habitatge o el tema de viure aquí, que condicionem molt el fet de que una persona pugui acabar acceptant una oferta laboral com la que fem, no? I això també entra en joc a l'hora de poder cobrir aquests perfils.
0: I tant. Explicava avui al ministre, i ara me'n vaig al que vindria a ser, d'alguna manera, doncs, tot el sistema educatiu, que encara s'estan aplicant mesures i que estaven, doncs, redefinint els marcs... No sé si ho dic bé, competencials...
1: Curriculars.
0: Gràcies. Doncs d'alguna manera, i que doncs, durant tot aquest any el que es volia, doncs, primer era parlar amb la direcció, parlar doncs, també amb els cossos educatius, i llavors a partir d'aquí acabar d'articular. M'està fent cares, no sé si no ho estic explicant bé.
1: Ben no és això. Simplement, la tasca de la revisió dels marcs curriculars del sistema educatiu andorrà es va fer ja pública el primer any de legislatura. Nosaltres, quan entrem al govern, doncs, elaborem les nostres línies estratègiques del que hauria de ser aquesta legislatura a nivell d'educació, i aquest es posiciona com un important. Ja parlava en aquell moment de la reflexió que calia fer damunt del sistema educatiu andorrà, per acabar d'endreçar una sèrie de coses que, pel creixement que ha tingut l'escola exponencial d'una manera tan ràpida aquests últims 40 anys, doncs a vegades hem actuat ràpidament, hem obviat alguns processos, o calia tornar a redefinir tot això, i el que es va fer ja fa 3 anys és començar amb aquest procés de revisió. Hi ha tres marcs molt clars, o és el marc curricular per un costat, el marc psicopedagògic per un altre i el marc de convivència per un altre. Llavors, A nivell d'això, doncs, dir-vos que des del Ministeri ja s'ha treballat aquests anys anteriors i el que es fa ara és continuar amb aquesta línia de treball, que no acabarà aquest any ni l'any que ve. La revisió d'uns currículums podem portar 5, 6, 7, 8 anys de revisió de currículums perquè estan afectant a la totalitat del contingut d'un sistema educatiu i, per tant, doncs, requereix el seu esforç. Què fem? Continuem aquest any amb la tasca iniciada. Una mica el titular, entre cometes, seria. Continuem consolidant aquest procés, emmarcat perquè tinguem aquests marcs de referència que consolidin totalment un sistema educatiu propi que tenim i que d'alguna manera doncs, avali aquests 40 anys de funcionament del sistema.
0: Abans m'heu guardat el tema de les pantalles, doncs deixem que ho reprenguem ara. Sí. És a dir, al final els alumnes de primera ensenyança a dia d'explicar al ministre, vaja, doncs una vegada més fan referència a aquestes declaracions que encara no tenen l'auditoria sobre els aparells als iPads. Què em pot explicar?
1: Mira, aquí molt ràpid, eh? Com sabeu, doncs, també vam estar qüestionats en pregunta parlamentària el mes de juliol, em penso que va ser que se'ns va fer la pregunta parlamentària, vam contestar la pregunta i així va sortir als mitjans, en tant que si em permets un petit aclariment. Estem parlant dels iPads de primera ensenyança, sí. No són els de segona ensenyança,
0: no.
1: I és una diferència molt important. Els de primera ensenyança s'utilitzen com un recurs de reforç a l'aprenentatge, són iPads que estan a l'escola i són iPads que d'alguna manera s'han utilitzat de manera per efectuar el que es diu el treball cooperatiu de l'aula. Llavors, el primer que es va fer amb això és quan es va detectar la incidència, com sabeu, es van retirar els iPads, es van començar a mirar quines havien estat les incidències, es va detectar que efectivament hi havia una app que no podia complir amb els estàndards de seguretat, que era aquesta famosa Google Images, per on es va fer la filtració, i es va encomanar ja el mes de juliol l'auditoria amb una empresa que tindrem els resultats, mira, això ja li dic, abans de finalitzar el setembre hauríem de tindre aquests resultats. Això implicarà que acabem de fer la reflexió en tant de si han de tornar a entrar els iPads com a tal o no. Ens van voler assegurar molt bé això, de tal manera que a finals de curs escolar de l'any passat ja es va parlar amb tots els equips directius de centre per veure quina seria doncs, l'afectació si aquests elements entressin o no entressin. Tot està regulat a l'escola perquè es pugui efectuar tota la feina sense aquests elements si no han de tornar a entrar.
0: Sí.
1: Per tant, ho tenim tot regulat. Si tornen a entrar, entraran amb les garanties, com ha dit el ministre, pertinents perquè puguem assegurar doncs, l'accés i la protecció del menor. I en tot cas tenim altres utensilis o altres dispositius, des del Chromebook, el propi Chromebook, o els carros de PCs que tenim a les aules, o la llibreta i el bolígraf, que al final acaben donant un molt bon resultat, com bé fem aquí.
0: Sí, amb els periodistes també hi ha una situació molt... Sí. Els de més edat anem
1: jo a paper i boli. Jo encara soc de paper i boli, també ho reconec.
0: I els més joves, doncs ja li dic que ja van directe doncs, amb aparells tecnològics. Dit això, presenta un problema o un repte? No sé si és bo o és dolent aquesta vinculació de tecnologia i educació.
1: El ministre amb això també ho ha dit moltes vegades i ha estat molt clar. Ell és molt defensor de retornar una mica a la més utilització, com dèiem, del paper i del bolígraf, per dir-ho així. El que està clar és un fet real i és que l'escola no es pot tancar les noves tecnologies. Les noves tecnologies han vingut per quedar-se, les noves tecnologies hi seran el dia de demà i el paper principal de l'escola és educar els ciutadans el demà i, per tant, aquestes també les han de tindre, aquestes formacions. Dit això, el que sí que reposicionem és que la tecnologia s'entengui com un suport a la tasca educativa. No substitueix res, no la utilitzem únicament per fer una cosa, sinó que es converteix en un suport en l'aspecte pedagògic de la formació. I, per tant, doncs, reestructurant tot això, si recordeu, vam presentar des del Ministeri un pla molt ambiciós, que és el PIVOTE, aquest pla d'utilització de les bones tecnologies d'educació, que contempla més de 30 accions, tant des de l'àmbit curricular, de l'atenció a l'alumnat, de l'atenció a les famílies, comunitat educativa, perquè entenem que el tema de les pantalles des de l'escola, jo sempre dic que potser no quedarà bé que ho digui així, però dins del centre educatiu és on jo crec que més regulat ho tenim o més controlat, podríem dir-ho, no? El que passa a partir de les 5 de la tarda o els caps de setmana en una casa, doncs la veritat és que el paper de la família pren una rellevància important perquè també s'alinia, no?, amb aquest control.
0: I tant que sí. Abans ens parlava del marc regulador de la convivència a les aules i ara m'ho faig venir bé perquè parlant de tecnologies i també doncs, l'ús de les tecnologies ja personals a les escoles, penso en l'aplicació Berresol. Vull dir que també pensant doncs, que és una iniciativa doncs, vaja, doncs, per poder denunciar els casos d'assetjament, per poder lluitar-hi contra aquesta xacra, entenc que no són coses incompatibles, no és que s'estiguin ara en contra de la tecnologia i per tant doncs, això, però una mica doncs, aquesta app, no sé com si està ben implementada, si els alumnes doncs l'estan fent servir?
1: L'app està en un procés de revisió, això ho hem de dir, ja va començar l'any passat, en tant de, no tant la utilització de l'app en si, que ha sigut una cosa que es va posar en funcionament i que hem tingut doncs

0: en tant de, no tant la utilització de l'app en si, que ha sigut una cosa que es va posar en funcionament i que hem tingut, doncs, bueno, la possibilitat de que algunes persones l'hagin pogut utilitzar i que abans no tenia aquesta alternativa, però és veritat que a mesura que avancem amb el desplegament normatiu hem de tindre molt present el tema de protecció de dades, el tema d'aquest anonimat i com s'aplica després l'anonimat, i per tant ara estem en una reflexió en tant que si l'aplicació de l'app està ben emparada sota la legislació que tenim. Això no vol dir que no sigui una vàlida i que l'estem fent funcionar i que de moment hi és i que ara estem amb aquesta reflexió. Però no treu que la reflexió que fem de les noves tecnologies sigui per anar en contra d'elles, no? Sinó al revés, per fer que aquestes actuïn de la manera que han d'actuar dins del sistema.
1: Em queden pocs minuts, secretari d'Estat, i volia tractar una altra qüestió perquè és l'últim inici de curs de la legislatura. L'any vinent hi ha eleccions i, evidentment, educació serà un eix vertebrador de qualsevol programa electoral que es prestigi. No sé si això és un moment en el qual és fàcil fer propostes, fer promeses, fer... I no sé fins a quin punt, doncs és massa... no sé si agosarat o valent a l'hora de fer això. Això afecta el sistema educatiu? Perquè després s'ha d'implementar, ja ho sé. Una cosa és prometre i l'altra és implementar-ho. Però no sé si fa por entre la comunitat educativa, ara ho dic bé.
0: Bueno, jo crec que aquí hi ha dues coses, no? Per un costat, el fet de que educació, i jo dono gràcies per tindre el tema com el tenim aquí al nostre país, i és que l'educació ens la creiem tots, independentment del color polític que hi hagi, que hi apostem tots i que d'alguna manera tots volem el millor pel camp educatiu. I això implica que haguem de parlar molt i que, en aquest cas, si me'n vaig al nivell polític, doncs que entre govern i oposició es pugui parlar molt d'aquests temes per la importància i la transparència que han de requerir. Dit això, cada programa electoral contemplarà, doncs, suposo que les seves propostes pròpies d'educació, allà una mica tothom va a vendre el seu producte, per dir-ho així. Jo vull entendre que, tal com ens hem trobat al llarg de la història, són propostes que s'adequen molt a un tarannà de fer i a una manera de fer de la societat andorrana. No són propostes trencadores, moltes són de continuïtat, algunes es poden plantejar com, escolta, anem a replantejar això que teníem i enfoquem-ho d'una altra manera, però no en fa. Nosaltres, quan vam entrar a la legislatura, s'havia aprovat un programa electoral, hem anat seguint el compliment del nostre programa electoral que tenia el govern amb educació per veure com amb les línies estratègiques que ens havíem muntat, doncs, donàvem compliment també amb aquest programa. Tenim un compliment de programa electoral força avançat, però no és lo prioritari. Lo prioritari és que l'educació funcioni. Per tant, si ens alineem amb aquestes dues premisses, no ha de ser un dalt a baix el presentar postures polítiques.
1: Última, també de política. Com valoreu l'esmena a la totalitat de Concòrdia, la llei d'ensenyament superior?
0: Doncs, bueno, no, jo no sé si... També li he de dir que no tinc tota la informació. No sé si darrere de l'esmena a la totalitat han aparegut esmenes al...
1: Hi haurà esmenes a l'articulat.
0: Això no ho sé.
1: És evidentment...
0: Si és aquesta, doncs haurem de valorar, no? Jo penso que hi ha un posicionament polític.
1: Però l'esmena a la totalitat és perquè consideren que és poc ambiciosa. A partir d'aquí, evidentment, com que ja saben... al final, doncs, les formacions de l'oposició, de la minoria, doncs, també treballen l'articulat pensant que no tiraran endavant l'esmena a la totalitat, evidentment.
0: Doncs pues això és una mica... Estarem a l'espera de a veure aquest treball de l'articulat, que ens interessa molt de que sigui un treball bo i efectiu, perquè jo crec que el que es presenta amb aquesta llei és molt important per l'ensenyament.
1: Però que es consideri poc valenta, i ara no és ben bé l'expressió, però...
0: I poc també, ambiciosa.
1: Poc ambiciosa, gràcies. Revisat,
0: sí.
1: Que la consideri poc ambiciosa i que el fet de, per exemple, doncs, tornar a incidir en la qüestió de les formacions amb universitats a distància i la reputació del sistema que generen per Andorra, com ho veus?
0: Pues jo li diria que hauríem d'esperar també veure que entre com esmenes d'EA, que ha presentat la proposició, però sé que hi ha esmenes al darrere, perquè precisament anem una mica encara a donar-li més volta amb aquest tema de les universitats privades, que sempre hem dit que ens ha preocupat i que, per tant, l'estratègia d'ensenyament superior reia amb això. Cada grup ha de fer el seu paper. No ens oblidem que estem, com dèieu abans, al principi del programa, a les portes d'unes eleccions generals, i aquí cadascú ha de començar a escombrar cap a casa seva.
1: Doncs, Josep Anton Martina, secretari d'Estat d'Educació i d'Ensenyament Superior, també, ho he dit bé.
0: I universitat.
1: Sempre queda la universitat a banda. Moltíssimes gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
1: En aquest primer programa. Suposo que demà també feina, o al matí
0: també
1: un col·le, o no?
0: Ja no pare, això ja no pare. Ara ja es continua. El moment que inicia ja el curs ja no és un no parar fins al juny.
1: Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies, de veritat, i estarem molt atents a com evoluciona tot plegat.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Aquí a Andorra.

0: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure i bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
2: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
3: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. Avui engeguem motors. Comencem nova temporada i ho fem, com podeu comprovar, estrenant veu als micròfons de la SER Andorra. Soc el Ricard Rovirosa i a partir d'avui em poso al capdavant del programa amb molta il·lusió i amb el compromís de ser la vostra companyia diària per seguir de prop tot l'esport del país, que no és poc. Ens espera una temporada carregada d'emoció amb el Futbol Club Andorra de Gerard Piqué, encetant la quarta temporada de la seva història a la segona divisió, amb moltes cares noves de l'equip. No s'ha començat amb bon peu, és veritat. Són tres derrotes consecutives, però això és molt llarg, i els que seguiu la categoria de plata del futbol espanyol des de fa temps ja sabeu que aquí les coses poden canviar en un obrir i tancar d'ulls. Un any marcat també per la classificació històrica de l'Inter d'Escaldes a la fase de Lliga de la Conference League. Dic històrica perquè és la primera vegada que un equip de futbol andorrà es classifica per una fase de Lliga Europea després de superar totes les rondes prèvies. Evidentment, també parlarem d'esquí, de ciclisme, de piragüisme, d'atletisme, de rugby, de motor i de tot el que faci falta. Seguirem de prop esportistes que ja són referents al país, com el Joan Verdú, la Mònica Dòria, però també tots aquells noms potser menys coneguts que porten la bandera del país arreu del món. I si parlem d'esports Andorra, hem de parlar de bàsquet. De fet, molta atenció als pròxims minuts perquè engegarem la temporada parlant precisament d'aquest nou Morabanc i ho farem ni més ni menys amb l'home que ha agafat el timó de l'equip als despatxos. Tot plegat ho viurem amb entrevistes als protagonistes, tertúlies amb periodistes esportius del país, noves accions, anàlisi i, sobretot, amb moltes ganes d'explicar-vos tot el que passa dins i fora de les pistes, dels camps i dels pavellons del Principat. És dimecres, 9 de setembre, comença una nova temporada de l'Aquí Esports.

0: El Maravall Andorra juga avui a partir de les 9 del vespre contra el Manresa en el primer partit de la Lliga Catalana ACB al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. És la primera ocasió per veure aquest nou Maravall en competició oficial, un equip que presenta 7 cares noves i 6 baixes respecte a la temporada passada i que afronta el curs amb l'objectiu de fer un pas endavant després d'un any complicat en què la permanència a l'ACB no es va assegurar fins a l'última jornada. Per aquesta nova temporada, el club ha apostat per donar continuïtat a Zantabac, que aquest estiu ha renovat fins al 2028. I pel que fa als despatxos, el principal canvi arriba a la direcció esportiva després de la marxa de Francesc Solana, qui havia estat 16 anys lligat al club. El seu relleu és el Jordi Ardèvol, un home de bàsquet amb una àmplia trajectòria marcada per l'experiència en la detecció de talent, la construcció de plantilles i el desenvolupament de jugadors. Va començar com a entrenador a la base de Cornellà i l'Hospitalet, va ser director esportiu del Manresa, on a més, per cert, va ser mentor de jugadors com Sergi Ibaka i Marcus Ericsson. Més tard va treballar 5 anys al Barça en l'àrea de formació i després va fer el xala als Estats Units, on ha estat scout dels New Orleans Pelicans durant 7 anys i 3 més a Los Angeles Clippers.
1: Aquí esports.
0: I avui a l'Aquí Esports tenim l'oportunitat de poder conversar amb ell, així que sense més dilacions, bon dia Jordi Ardèvol i moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista als micròfons de la SER Andorra.
2: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Com està anant l'adaptació al país, Jordi?
2: L'adaptació, fantàstic. No pot haver-hi cap motiu perquè no ho sigui. És un lloc acollidor, és maco, la temperatura és fantàstica comparada a Barcelona. Per tant, de moment tot va molt bé i que segueixi així.
0: En aquesta pretemporada, Jordi, ja han pogut veure un primer tast d'aquest nou Morabanc, aquest passat diumenge contra el Barça. Encara és aviat per treure conclusions, però tot i la derrota a la pròrroga, et va deixar bones sensacions l'equip?
2: Sí, sens dubte. Per mi el punt més important és que vam ser capaços de mantenir el to físic contra un equip que serà dels més físics d'Europa. I per mi això era la primera part, el primer repte més gran que teníem, com aguantàvem aquesta embestida física que ens oferiria el Barça. I més enllà d'això, doncs ja van haver-hi guspires tant individuals com col·lectives de cap a on volem anar. Aquestes alçades de pretemporada és molt difícil demanar continuïtat, és molt difícil demanar sincronització en els sistemes o que sapiguem cap a on anem, per què cada cosa es fa, per què. Però la idea general sí que jo crec que a certs moments sí que vam apuntar cap on volíem anar.
0: Parlem una mica de com es va gestar la teva incorporació al Morabanc, Jordi. Et va costar poc dir que sí? Explica'ns una mica com van anar aquells primers contactes i què et va convèncer del projecte per fer el pas i decidir llançar-t'hi.
2: Jo he estat els 10 últims anys treballant per equips NBA, però des d'Europa. O sigui, la meva feina era de scout internacional. Això vol dir que segueixes les lligues i els jugadors de tots els països, menys els Estats Units. Per tant, no, jo vivia a Barcelona, viatjava molt, però jo seguia vivint a Barcelona. La meva relació amb els New Orleans Pelicans, que era l'equip que havia estat els últims 7 anys, ja s'havia acabat feia un parell de mesos, jo crec, i va ser quan vaig rebre la trucada del Gorka. Si em va costar o no em va costar, no et sé dir molt bé. Jo, al meu cap, tenia la idea d'estar-me un any parat, un any esperant, però vaig anar a la primera reunió, et diria, a escoltar, sense pretendre massa més. Tot el que em van dir em va agradar molt, però jo volia saber fins a quin punt jo estava no sé si la paraula és preparat, però a punt per fer aquest canvi tan radical d'una feina a l'altra. Els meus únics dubtes van ser sobre mi, no van ser sobre el club, no van ser sobre el projecte. No. Vaig preguntar a diverses persones, tothom em va parlar molt bé del club, de la gent, de com es treballava, de que hi havia calma. Per tant, va ser una decisió més meva de si estava disposat a afrontar-ho. I quan em vaig convèncer de que sí, de que m'hi veia, que em veia treballant amb ells, doncs la resposta va ser ràpida, sí.
0: Arribes a un equip que forma part dels 18 que competeixen a l'ACB, però amb una particularitat, i és que representa tot un país. Creus que aquest fet afegeix un pes extra, una responsabilitat com a director esportiu?
2: Sí, sens dubte. O sigui, no ho pots fer. O sigui, els resultats seran els que seran, i això no està, és esport i no ho pots controlar tot. Però sí que has de donar una imatge, sí que has de transmetre certes coses que el club molt a poc et fan anar veient, et van ensenyant, et van explicant, i tu al principi ho assumeixes. Crec que a la meva presentació vaig parlar de l'himne, doncs a poc vas veient que l'himne és senzillament un petit exemple de tot el que representa estar un club que en el fons és tot un país darrere. Hi ha molta gent, hi ha els sponsors, molta gent que està donant suport al club i, per tant, tu no pots fallar en aquest sentit. Després, repeteixo, no fallar no vol dir guanyar. No fallar vol dir fer-ho bé, fer-ho el millor possible i que la gent se senti orgullosa.
0: De cara a aquesta nova temporada heu incorporat 7 jugadors nous, però abans de parlar de les altres, Jordi, el primer pas que va fer el club va ser renovar Zantabac fins al 2028. Teníeu clar que en Zan havia de ser el pal de paller per construir l'equip al voltant de la seva identitat i de la manera que té d'entendre el bàsquet?
2: Sí, totalment. Totalment. Primer, per com va saber entendre el que estàvem parlant ara fa un moment. La identitat del club, la identitat d'un club així una mica especial. Després, com va donar la volta a la situació la temporada passada. Realment, i quan et vas ficant dintre i quan vas veient com es va gestar la permanència l'any passat, te n'adones realment el mèrit increïble que va tenir i que es va basar no només en fer jugar bé l'equip, sinó també en un canvi de mentalitat. I volíem mantenir aquest canvi de mentalitat, volíem mantenir aquest punt d'ambició, de saber on som, però a la vegada ser ambiciosos, i creiem que el Zan era la persona idònia per això. No ens va costar gens, des del club em van dir que era el que ells volien, era una cosa que ells haguessin donat en ple suport, però a mi em va costar una conversa de 10 minuts tenir molt clar que anàvem pel bon camí.
0: De fet, heu fet una aposta clara parlant ja de les incorporacions, per jugadors amb un perfil més físic, com és el cas d'Aues i un duo Cameron McGriff, amb experiència a l'NBA. En aquest sentit, eren jugadors que tu ja tenies al radar? Era una petició de l'entrenador pel seu estil i la manera d'entendre el joc o simplement oportunitats que vau detectar al mercat?
2: Sí, no hi ha una única manera de com es van incorporant els jugadors. És a dir, tu has de tenir molt clar quina filosofia vols, quin tipus de jugador vols, i com tu has dit, la part física per nosaltres et diria que era la més important. Després també hem intentat portar jugadors versàtils, com alguna presentació de jugador he dit, no em refereixo tant a que puguin jugar moltes posicions, sinó que siguin capaços de fer moltes de les coses que l'entrenador vol. I un cop tens aquest perfil ja pots anar afinant una mica la recerca de jugadors. I sí, tots, la majoria de jugadors segueixen aquest patró i eren, al final els noms van sortint durant l'estiu. Hi ha noms que al principi sembla que no hi pots arribar o perquè continuaran als seus llocs o perquè econòmicament estem lluny, però l'estiu és molt llarg i va avançant. Llavors, al final és un treball comú d'anar posant noms sobre la taula, participa l'entrenador, participa l'estaf tècnic, participa molta gent i al final arribem a consensos i hem acabat optant per aquest jugador, sí.
0: De fet, alguna de les noves cares debuten a l'ACB aquesta temporada. Des de la teva experiència en el seguiment de jugadors nord-americans, Jordi, quan pot durar aquest procés d'adaptació i quines diferències d'estil de joc creus que els costarà més d'assimilar?
2: Hi ha diferències d'estil de joc, hi ha diferències culturals, hi ha molt tipus de diferència i també depèn de les experiències que hagin tingut cadascun. Com tu deies fa un moment, el Wes Segundo no tindrà tanta dificultat com altres jugadors perquè ja ha estat uns quants anys a Europa o fins i tot a Austràlia, sap el que és una pretemporada internacional, que no és el mateix que una pretemporada americana, sap que tots els partits són importants. Per tant, el procés és diferent. Els jugadors que hagin tingut menys experiència requereixen un procés una mica més llarg. Hi ha diferències de joc també, hi ha diferents normes, el nivell d'intensitat, el nivell de contactes... Però tot això és un procés que no em fa patir massa. Érem conscients que si portàvem jugadors nous a la Lliga és un peatge que haurem de pagar, però tampoc estem parlant d'una cosa que hagi de ser diferencial. En aquest sentit, per això serveix la pretemporada. Encara ens queden 3 o 4 partits de pretemporada per seguir ajustant aquestes coses i per seguir treballant tots com a grup, que en aquest punt també és l'altre avantatge que hem tingut. Hem pogut treballar tots junts des de gairebé la primera setmana de pretemporada i això ha sigut un privilegi.
0: De fet, ara que parlem de pretemporada, un dels noms propis ha estat el de Luca Botiroli, especialment per la il·lusió que va generar la seva actuació contra el Barça. Fins a quin punt el veieu ja preparat per tenir minuts i entrar en dinàmica del primer equip?
2: Hem de centrar-nos amb el dia a dia. Hem vist moltíssimes vegades, i aquí sí que intento no parlar molt del que he anat veient els últims anys, però aquí sí que ho dic. Estem farts de veure jugadors que apareixen, desapareixen, tornen a aparèixer, i s'ha de centrar, com ell té claríssim, en seguir treballant, en seguir millorant, en ajudar-nos, però des del primer moment tenim clar que hi ha aquest any, fer aquest any ha de jugar minuts amb el segon equip i ens ha d'ajudar, i si té oportunitats durant la temporada voldrà dir que se les ha anat guanyant. Però a dia d'avui fer projeccions al que hem vist jo crec que no ajuda a ningú.
0: Si haguessis de definir la nova identitat d'aquest Morvan, Jordi, quina seria? Quin segell vols que tingui l'equip sobre la pista?
2: No et sé dir. Em costa definir coses amb una sola paraula, que al final és una manera de jugar. Jo crec que ho hem d'anar demostrant i ens ho hem d'anar guanyant a mesura que avancin els partits. El que volem ser és físicament molt durs, competitius, no donar cap pilota per perduda, no donar cap partit per perdut, i a partir d'aquí tota la resta de coses aniran pujant. Quan parlem d'identitat, algun cop m'he referit també a altres vegades que he parlat, que vull que la gent s'ho passi bé. I jo crec que la gent s'ho passa bé quan veu un equip que competeix, que és dur, que és físic. I a partir d'aquí els resultats han d'anar arribant. Però jo crec que aquesta hauria de ser la nostra identitat. És un equip molt físic a la pista i realment lluitar els 40 minuts independentment de quin sigui el resultat.
0: El Morvan va patir fins a l'última jornada per aconseguir la permanència la temporada passada. Ara que comença un nou curs, quin és l'objectiu real de l'equip? Fins on creus que pot arribar?
2: Mira, nosaltres sabem que la permanència és una cosa que celebrarem el dia que l'aconseguim. Si l'aconseguim, evidentment ho celebrarem al màxim. Però ara parlar-te de que l'objectiu és la permanència és com posar-nos a límits. No ens en volem posar. Com tampoc et diré que volem aspirar a jugar a la Copa o a jugar al playoff. Em semblaria una mica irresponsable, fins i tot. Nosaltres hem d'anar millorant dia a dia, hem d'anar jugant dia a dia, i és que al final tampoc té massa sentit marcar-se objectius del principi, quan el que fa un moment et deia és que el nostre objectiu és ser millors cada dia, jugar millor cada dia. Per tant, això ja ens hi trobarem, ja ens hi portarà la competició. De moment nosaltres només ens centrem en això, en millorar i en ser la millor versió de nosaltres mateixos.
0: La temporada passada el pavelló Toni Martí va estar gairebé ple a cada partit. Amb aquest precedent, quines expectatives d'afluència teniu per aconseguir que la Bombonera torni a ser un fortí aquesta temporada?
2: M'agradaria que fos el mateix, m'agradaria que vinguessin perquè s'ho passen bé. Perquè no només perquè ens han d'ajudar, sinó perquè s'ho passen bé. Perquè al final també, si s'ho passen bé, ens ajudaran, perquè el pavelló estarà més calent, ens ajudaran en els moments difícils, s'ho passaran millor en els moments bons. Per tant, tant de bo venir al pavelló, venir a la Bombonera, sigui algo que la gent li faci il·lusió i que ho estiguin esperant amb moltes ganes pel proper partit.
0: Quin club t'has trobat, Jordi, en la teva arribada? Hi ha el tòpic que es diu que el Morvan és un club tancat. T'han donat l'absoluta llibertat per treballar?
2: Absoluta, i m'he trobat un club increïblement professional, on tothom ajuda, on tothom fa molt més del que se li demana, un staff tècnic de primeríssim nivell, personal d'oficines també superimplicat, que està cada dia... Això, aquesta part em sembla molt important, potser l'he dit molt ràpid i ha passat una mica desapercebuda. Tothom fa més del que li toca i han donat plena llibertat i m'he sentit increïblement recolzat des del primer moment.
0: Més enllà del Morvan, Jordi, si mires la resta de la Lliga Endesa, quin equip creus que s'ha reforçat millor o ha fet un mercat més intel·ligent per aquesta temporada?
2: N'hi ha molts que m'agraden. Jo crec que el que seria la zona on vam estar nosaltres l'any passat, els equips s'han reforçat molt bé. Hi ha hagut, no sé si injecció econòmica, però també han fitxat de manera molt intel·ligent i en aquest sentit crec que el nivell mig de la Lliga ha pujat moltíssim. Mercats d'estiu com han fet el mateix Burgos o el Saragossa o el Lleida o el Girona, crec que tenen molt mèrit, crec que estan molt bé. Per suposat, els equips de la part alta han seguit mantenint el nivell. La Lliga, tots sabem que la Lliga Endesa és una lliga de primeríssim nivell, on els jugadors... No n'hi ha cap que no es mereixi estar aquí. I, per tant, serà una lliga duríssima, però a la vegada també ho llegeixo al revés. Serà una lliga divertidíssima de veure, amb els millors jugadors que passaran pel nostre pavelló. Per tant, sortim tots guanyant.
0: Avui debuteu en competició oficial contra el Manresa, un club on va ser director esportiu entre el 2017 i el 2010. És un partit especial per tu, tot i que ja fa uns quants anys d'aquella etapa?
2: Sí, bueno, sempre ho és. A més, tinc molts amics allà i sempre és divertit. Sempre és divertit veure'ls, sempre és divertit jugar contra ells. La Lliga Catalana és aquesta competició que és oficial i que la valorem moltíssim, però a la vegada no deixa d'estar pujada en unes dates on no podem sacrificar certes coses. Per tant, per nosaltres, malgrat volem donar la millor imatge possible i de veritat que respectem i valorem moltíssim aquesta competició, però són moments on venim amb molta càrrega física, amb jugadors que estan allò, que els has d'anar mesurant els minuts, que els has d'anar controlant. Per tant, intentarem donar la nostra millor versió, com intentarem fer en tots els partits, però tampoc sacrificarem res, evidentment.
0: Heu fet una, abans ho dèiem, una renovació important de la plantilla i marxa, entre d'altres, Xanon Ivans, que l'any passat va ser el màxim assistent de la Lliga. Què busqueu que porti aquest nou Morabanc, que potser no tenia l'equip de la temporada passada?
2: No m'agradaria entrar molt en comparacions. Primer, perquè no conec en profunditat com va ser el dia a dia de l'any passat. Uh-huh. Per tant, no em sembla que hagi d'entrar a comparar aquest jugador amb un altre o una cosa d'aquestes. De tota manera, el que busquem és potser una mica més corals. Hem trobat, jo crec que tenim capacitat de generar punts des de moltes posicions i, com hem parlat altres vegades, també incrementar el nivell defensiu. O sigui, no es tractava tant que un jugador no tingués el nivell per estar amb nosaltres, que això seria absurd, sinó d'intentar complementar i que les peces s'encaixessin.
0: Per acabar, Jordi, si et demano una paraula per definir què vols que sigui aquest Morabanc 2026-2027, quina triaries?
2: Et diria atractiu. Uh-huh. Crec que això pot ajuntar una mica la part física que et deia, la part de com volem jugar, de ser un equip ràpid, de ser un equip que no especuli. Atractiu potser faria servir, sí.
0: Doncs Jordi Ardèvol, director esportiu del Morabanc Andorra, moltes gràcies i molta sort i encerts per aquesta temporada que es presenta com a mínim il·lusionant. Veurem com acaba anant i, evidentment, des de l'Aquí Esports ho seguirem de prop i ho anirem analitzant tot plegat. Una abraçada, Jordi.
2: Una abraçada, moltes gràcies.

I fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem demà amb la tertúlia esportiva de l'Aquí Esports per analitzar les primeres jornades del Futbol Club Andorra, també l'inici de curs del Morabanc, evidentment, i tot el que doni de si la Supercopa que aquesta tarda disputaran l'Inter d'Escaldes i l'Atlètic d'Escaldes a partir de 2:15 del vespre a l'estadi de la FAF d'en Camp. Que passeu una bona tarda i fins demà.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14. Hora 14. El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Pedro Sánchez ha tratado de enmarcar dentro de la normalidad la presencia de Margarita Robles en la reunión del Rey con la cúpula militar y esa foto del encuentro de ayer para abordar la crisis de Ceuta distribuida por Casa Real.
2: Yo creo que es normalidad. A ver, estas reuniones se hacen recurrentemente. Esto estaba agendado.
3: Pero no se suele filtrar o hacer pública la fotografía, ¿no?
2: Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Bueno, yo creo que también el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, pues no solamente está en su derecho, sino también
1: aunque
2: su responsabilidad.
1: Aunque en Televisión Española Sánchez ha tratado de quitarle hierro a este gesto, a este encuentro por iniciativa del Rey, a esta foto que esta mañana hemos visto en toda la prensa, lo cierto es que la presencia de Robles y la actuación de Zarzuela en este asunto, pues para fuentes de defensa, desde luego no son nada habituales. Un encuentro que ha elevado un poquito más, si cabe, la tensión entre el Ejecutivo y la Corona y que vuelve a dejar a Robles en una posición muy delicada dentro del Ejecutivo. Ampliamos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión celebrada el lunes, pero de la que tuvimos constancia ayer, se produjo a instancias de Casa Real. Moncloa y el propio presidente del Gobierno aseguran que estaban al tanto de que esa cita se iba a producir. El Gobierno trata así de dar normalidad a un encuentro que desde el propio Ministerio de Defensa reconocen como inédito. No se había producido uno igual en ninguna otra ocasión. Hay fuentes del Gobierno que sí que reconocen malestar por la imagen que se traslada con ese encuentro. El Rey, con uniforme, Robles y el resto de mandos del Ejército, no pasa desapercibido tampoco Casal el momento en el que se produce esa cita en pleno cuestionamiento interno de la ministra de Defensa por su posicionamiento sobre la crisis de Ceuta.
1: Luego hay media ampliamos. Ceuta lo marca todo en este miércoles en el que vamos a conocer también los documentos que el gobierno ha decidido desclasificar para esclarecer esta crisis y apuntalar, se supone, porque los papeles no los vamos a ver hasta primera hora de la tarde, la idea de que no había avisos ni pruebas de lo que iba a pasar, al menos con esa gravedad. En el Congreso de los Diputados esta mañana Feijóo ha acusado al presidente del gobierno de estar atado a Marruecos. Abascal, desde Vox, ha replicado la misma idea y Sánchez, pues, le ha dicho a la derecha esto.
5: Me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Vox insiste en que el gobierno de España está en Rabat y el Partido Popular dibuja su estrategia siguiendo la estela de Feijóo el pasado jueves en la Cámara Baja cuando dijo que Sánchez lo pagará en las urnas, pero también en los tribunales. Hoy el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, a su gobierno, por las muertes que deja esta crisis de Ceuta. Lo ha hecho primero Tellado en el hemiciclo y ha rematado esta idea la portavoz Esther Muñoz en La Sexta.
6: Y desde luego ya acusar a los que decimos que se podía hacer mucho más, de que lo que pretendemos es disparar a la gente. Por cierto, esas más de 120 personas que han fallecido es por culpa de Pedro Sánchez. Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas, ha sido a su gobierno. Y es él quien tiene que asumir la responsabilidad. Tenemos un presidente que jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada. Siempre es culpa de los demás, de Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de una internacional judeomasónica que está controlando el mundo, de las redes sociales, de TikTok, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva 8 años.
1: Luego escucharemos otras reflexiones de Pedro Sánchez durante su entrevista de esta mañana en Televisión Española, en la que, entre otras cosas, ha reivindicado la figura de Rodríguez Zapatero, con el que quiere contar para la próxima campaña electoral. 2:03, una campaña que en cualquier caso va a circular en paralelo con el calendario judicial, con los casos abiertos, y no solo el de Zapatero. Sobre el caso Leire Díez, por ejemplo, esta mañana ha declarado en la justicia, en los tribunales, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ha descargado todas las responsabilidades de los pagos a la fontanera del PSOE en Santos Cerdán, que al final es ya, pues digamos, una figura amortizada en el partido. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice Ana María Fuentes que Santos Cerdán encomendó a 2 despachos de abogados esos servicios que ahora están bajo sospecha de encubrir pagos a Leire Díez, y además fue él quien validó que los trabajos se habían realizado para que se liberasen los fondos. Ante el juez ha explicado que ella, como gerente, comprobaba el presupuesto y libraba el pago, nada más, porque las decisiones eran de la Secretaría de Organización. Y uno de esos abogados que recibieron fondos de Ferraz ha declarado a continuación. Dice que cobró de Ferraz por trabajos reales, que fue Leire Díez quien le fichó en nombre de Santos Cerdán y que no le desvió dinero de aquel encargo.
1: A las 2:30, en Hora 14, vamos a analizar además un asunto que lo abrocha todo, y cuando digo todo es todo, porque afecta directamente a nuestro futuro. La advertencia seria que ha enviado uno de los ingenieros de Anthropic sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y su desarrollo. Este ingeniero lo deja todo, abandona la empresa y avisa: si no se pone freno a la capacidad de los nuevos modelos de IA, la humanidad corre el riesgo de desaparecer en una década.
0: Hora 14. con Javier Casal.
1: Y a las 2 y 5 más cosas de las que estamos pendientes ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas. El gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente Etarra Henri Parot, condenado a 40 años y después de 35 en prisión, ha renegado de la violencia por escrito y ha reconocido ante sus víctimas que ese daño nunca debió producirse. Su historial terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias. La recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
1: Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas, Jordi Carbó.
8: Mucha atención a las tormentas que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo con rachas muy intensas de viento y granizo. En la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
1: Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia per desavinences amb la consellera Núria Parlon.
10: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni a la nostra, ni amb la nostra família.
9: El relleu és el mateix del 2017. Ferran López el substituirà com quan va ser cessat pel 155. L'oposició carrega directament contra Salvador Illa perquè va ser el president qui va apostar per Trapero.
11: Aquest govern és un autèntic desgavell. S'acumulen les dimissions i els cessaments dels números 2 i els números 3.
12: És una aposta política del propi president Illa, que es tracta d'un fracàs absolut.
11: Nova setmana, nova crisi.
9: La dimissió ha eclipsat un anunci històric. Per primera vegada una dona serà la màxima responsable d'un cos policial a tot Espanya. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Reobert a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, tallada durant 2 hores per la caiguda d'un llamp. També s'han cancel·lat 30 vols a l'aeroport del Prat. El temporal no ha afectat del tot a les comarques on el govern havia ordenat tancar escoles i restringir la mobilitat. En canvi, sí que ha plogut molt al nord, al Ripollès i a la Garrotxa. Pedregada i fortes ratxes de vent a Olot. Ha de seguir plovent, ara ens ho explica en Jordi Carbó. Els sindicats de metges convoquen vaga indefinida a tot Espanya a partir de l'octubre en contra de l'Estatut Marc del Ministeri. El sindicat majoritari a Catalunya, Metges de Catalunya, assuma l'aturada recordant que des que governa el PSC, la Conselleria de Salut no els ha reunit ni una sola vegada. El Ministeri de l'Interior obre un expedient per una falta greu a un dels policies nacionals que van agredir a un menor a Elx que portava una estelada.
13: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
9: Així ho ha confirmat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats. Tot això en aquest dimecres de Champions. Avui el Barça debuta al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:15 i ja tenim la llista de convocats, Nil Solà.
14: El Barça ja és a l'hotel de concentració des de fa una estona, al centre de Barcelona. Ho fa amb la única novetat a la convocatòria de Brian Fariñas, que entra en el lloc d'Eric García, que es perdrà aquest partit per la vermella que va veure el Metropolitano la temporada passada en els quarts de final de la Champions. Està bé de la seva lesió, però avui no hi serà. S'esperen rotacions importants a l'11 de Hansi Flick.
9: Avui que us anunciem que per primera vegada dues emissores en català que són competència faran emissió conjunta d'aquí una setmana, dimecres que ve, per celebrar els 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català, Catalunya Ràdio i aquesta casa, Ser Catalunya, faran un programa conjunt al Camp Nou, abans del Barça Racing. Al final d'aquest informatiu us n'expliquem tots els detalls. A la tècnica, Jordi Orós, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. Josep Lluís Trapero plega dels Mossos, dimiteix com a director general de la policia i a ell no l'hem escoltat, però sabem que ho fa per desavinences amb Núria Parlon. La consellera d'Interior és qui ho ha anunciat i ho ha fet així.
10: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
9: Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
9: explicat per l'ON que li hagués agradat que Trapero acabés el mandat, se li ha preguntat del dret i del revés què és el que ha passat, per què Trapero no ha esgotat la legislatura.
15: Doncs per discrepàncies podríem dir que per una tensió entre ells dos que ha anat creixent en aquests darrers dos anys de legislatura, per desavinences en algunes decisions, per exemple, recentment per la reacció que s'havia de prendre davant de la polèmica per les infiltracions de Mossos en una assemblea de docents o la tria de la nova cap del cos, però també per un tema de sintonia personal que ha acabat amb Trapero informant-la a finals d'aquest agost, fa dues setmanes, de que volia deixar el càrrec. La consellera no ho ha negat, però tampoc ha volgut aprofundir-hi.
10: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni, ni amb la nostra família. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
15: Ara Trapero tornarà al seu antic càrrec a l'ADAS, la Divisió d'Avaluació de Serveis, que és on es revisen els dispositius policials, i la consellera assegura que es mantindrà tot i així les prioritats que tant ell com el cap del cos han marcat aquests dos anys.
10: Que durant aquests dos anys el comissari en cap i el director general de la policia han posat els fonaments per enfocar la feina policial en allò que ens toca i en allò que hem de prioritzar, multireincidència. També treballar amb el crim organitzat, que, com bé saben, és un dels grans reptes que tenim.
15: La de Trapero Joan és la segona dimissió a la cúpula d'Interior en una setmana després de la sortida també del secretari general.
9: Doncs ara qui ha de substituir Trapero és el comissari Ferran López, la mà dreta del propi Trapero el 2017, la persona que el va substituir quan va ser cessat pel 155, i tot s'ha conegut en un dia en què el que volia Parlon era realment anunciar la nova comissària en cap del cos, que per primera vegada serà una dona. És Sílvia Catà. Andrea, qui és Catà? Ubica'ns en l'organigrama del cos també per saber què fa el director general i què fa la comissària en cap.
15: Tots dos són responsables dels Mossos d'alguna manera. El director és un càrrec polític que penja de la conselleria. Seria per entendre'ns qui dibuixa les prioritats polítiques dels Mossos, qui gestiona els fons, els recursos, els diners. I la cap del cos és comissària, és uniformada, és l'últim rangló de la jerarquia policial. Fins ara no hi havia confusió entre aquests dos càrrecs perquè el director sempre era un polític. Una dinàmica que va generar debat quan es va canviar per triar a Trapero, però que s'ha mantingut en escollir a Ferran López. Qui és Ferran López? Doncs, com deies, va ser la mà dreta de Trapero durant el 2017 i va ser qui va haver de remuntar l'època més difícil dels Mossos, la posterior al procés, refent relacions després del 155 amb jutges, fiscals i altres cossos que recelaven d'ells. És un perfil discret, és un comandament, a diferència de Trapero, que té un caràcter marcat i un carisma. Ell és més aviat molt conciliador, molt pacífic, i el seu nomenament i la dimissió de Trapero han eclipsat, però, l'altre gran nom del dia, que era el de la comissària Sílvia Catà, que fins ara era la responsable dels Mossos a Girona.
16: Quan jo vaig arribar a Girona, vaig ser la primera cap de regió dona. Tots els caps de comissaria són homes. Ve la nova i s'han d'acostumar al lideratge de la comissària, que a més és dona. Però no estem aquí i som comissàries perquè som dones. Som comissàries perquè som talentoses. I després ve l'altre.
15: Això ens deia Catà fa aproximadament un any aquí a la SER. Avui s'ha convertit en la primera dona, no només al capdavant dels Mossos, sinó de qualsevol cos policial de tot l'Estat.
9: Hi ha d'haver més canvis a Interior als Mossos, de moment?
15: Sí, necessàriament s'hauran de cobrir els forats que han quedat buits. Per exemple, el del cap de la regió de Girona, que fins ara ostentava la comissària Sílvia Catà, i la nova cap també remodelarà, com es fa sempre, la seva prefectura, però serà de moment més endavant.
9: Ho anirem explicant. Gràcies, Andrea Villòria.
15: A vosaltres.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït en un tuit la feina i la dedicació de Trapero. De fet, va ser el propi Illa qui el va voler recuperar com a líder del cos de Mossos després de ser cessat el 2017. De fet, va ser la gran promesa electoral abans de ser president.
17: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero, que és un exemple de servidor públic.
18: I que realment serà la policia de la Generalitat.
9: Això era el debat electoral del maig del 2024 a TV3. Anem al Parlament. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
9: Tota l'oposició creu que és un fracàs del govern d'Illa, un nou fracàs.
19: L'oposició li ha retret que dos anys després li hagi plegat el que va ser el seu fitxatge estrella en campanya electoral. Això sí, les formacions esquerres critiquen que sigui una nova crisi del govern, però alhora celebren que Trapero plegui perquè el veuen responsable d'haver vulnerat drets fonamentals en manifestacions o per les infiltracions policials. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
20: La dimissió és conseqüència d'una situació que, com deia, feia temps que era insostenible. Cal obrir una nova etapa en el Departament d'Interior.
21: És una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem
3: bona part de l'orientació del senyor Trapero.
19: Reclamen la compareixença de Parlon i la CUP va un pas més enllà, Xavier Pellicer.
21: O hi ha un gir immediat, el conseller Parlon ha de dimitir, i si no ho vol fer, també treballarem per fer-la caure.
19: També apunta cap a la consellera Junts, que a més creu que hi ha un desgavell interior que afecta la seguretat.
11: Aquest increment de la inseguretat al carrer va absolutament vinculat, malauradament, a un caos al departament.
19: És el portaveu Salvador Vergés.
9: Per cert, el Parlament avui ha aprovat que el president Illa comparegui d'aquí a dues setmanes al ple de manera extraordinària per també abordar el caos de les proves PISA. Ara és un quart de tres.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: La circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ja s'ha restablert des de fa més d'una hora. Ha estat tallada des de les 11 del matí per un llamp que ha caigut a la via, però encara ara hi ha retards. Aquests són alguns dels testimonis a l'estació de Sants.
22: O deberían dar parte del dinero o algo, porque pues yo me he enterado aquí viniendo por gente, he preguntado, digo, ¿dónde está? Hay mucha gente aquí, ¿sabes? Parada. Digo,
23: nada, bueno, sí. Ni por email, ni por WhatsApp, ni por nada.
9: No ens han a l'aeroport del Prat, a més, avui hi ha hagut 30 vols cancel·lats. Les dues incidències del matí. D'aigua n'ha caigut, però no on ahir s'havia dit que cauria. Això és Olot, rius d'aigua, de pedra, fortes ratxes de vent. A la Garrotxa, el Berguedà i el Ripollès és on ha caigut més aigua avui, això que ahir les alertes eren a l'altra banda del país. El Vallès, el Penedès, el Garraf. Allà el govern ha aixecat fa poca estona les restriccions de mobilitat. Es pot ja fer, per exemple, visites mèdiques, però es manté fins a la tarda la suspensió de classes, les activitats esportives i els centres de dia en aquestes 5 comarques on es va ordenar ahir. Acabem de parlar amb l'alcalde del Vendrell de la capital del Baix Penedès sobre el fet de que en aquesta zona ha caigut molt poca aigua.
24: Tots els avisos, totes les alertes sempre són benvingudes. Si no passa res, doncs, escolta, fantàstic, fins a la propera.
9: Això deia l'alcalde a l'Aquí Camp de Tarragona. Però què ha passat? Han fallat les previsions? Se li ha preguntat a Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
25: És difícil perquè tenim una situació que té una certa incertesa. Sabem que treballem amb probabilitats dintre de la meteorologia. Intentem, dintre de la informació que tenim, ser el més proactius de cara a la població perquè tingui coneixement de la situació que hi ha. El que procurem és avisar-lo abans possible perquè la gent es pugui organitzar.
9: Jordi Carbó, què tal? Bona tarda. Hola, Jordi. Ara sí que et sentim.
8: Què
9: Hola.
8: Tal? Bona tarda.
9: Ara sí. Què ha passat al final?
8: Bé, ha plogut on estava previst per començar això, és a dir, comarques de Girona, Barcelona, nord de Tarragona i a l'est de Lleida fins i tot. Ha plogut amb molta intensitat, però si ahir els pronòstics aquí mateix dèiem que hi hauria alguns punts entre el Penedès i el Garraf que podrien superar els 100 litres per metre quadrat, els 100 litres en poca estona, no ha passat això, s'han superat els 50 a algunes localitats i a moltes, doncs, poca cosa. Què és el que ha passat? Doncs una mica el que escoltàvem ara, no? Estem davant d'una ciència que el que fa és traçar possibilitats i la seva probabilitat, de manera que no és una ciència exacta i quan els que utilitzem les eines que ens diuen quanta aigua es pot acumular veiem que pot generar problemes, doncs la nostra obligació és, evidentment, comunicar-ho i després es prenen decisions. Això anirà passant, és a dir, no sempre podrem assegurar el 100%. Sí que és cert que on hi havia els avisos vermells, més o menys a l'hora que estava previst, entre el final de la matinada i primeres hores del matí, és quan s'ha activat la tempesta, és a dir, que tot anava més o menys sobre el previst, però aquesta tempesta, al final, no ha quedat ancorada com traçava algun escenari, sinó que ha marxat ràpidament, i per això, en comptes de 100, ha deixat 50 litres, que és molt.
9: Clar, sí, de fet, és força, també. Ja hem vist les imatges d'Olot. Avui s'ha pecat de prudent, que també està bé, però ho deia l'alcalde. Encara queda a les pròximes hores, ràpidament, Jordi, algunes pluges, què ha de passar?
8: Sí, van a la baixa, però ara mateix, per exemple, nova forta tempesta a l'Alt Penedès, a l'entorn de Vilafranca del Penedès, continuen per les comarques de Girona, i al llarg de la tarda n'hi haurà el Prepirineu, encara algunes al prelitoral, que després podrien arribar a la mateixa ciutat de Barcelona, però cada cop menys intenses, i a partir de demà, doncs, ens oblidem de les tempestes, podrem gaudir d'una calor més amable i, sobretot, de moltes hores de sol.
9: Doncs gràcies, Jordi Carbó, com sempre, que vagi bé.
8: Que vagi bé.
9: Aquest matí segur que molts pares s'han preguntat què faig amb els nens si no està plovent, com dic jo a la feina, que no vindré. Li ha passat, per exemple, a la Clara, viu a l'Alt Penedès.
26: I vaig haver d'avisar la feina de que no hi podria anar i avui ens hem hagut de quedar a casa. Jo intentant treballar, cosa que ha sigut molt difícil, de fet, quasi impossible, amb dos nens que et criden l'atenció constantment i a casa tampoc tinc les condicions que necessito per fer-ho bé, així que molt complicat.
9: El govern recomanava teletreball, però recordem que el 80% de treballadors catalans a dia d'avui no poden teletreballar des de casa. Oriol Soler, els sindicats recomanen enviar un correu, deixar per escrit els motius pels quals no es va treballar perquè després, si hi ha represàlies, la llei blinda els treballadors en aquestes situacions.
1: UGT ha exigit a les empreses que apliquin l'article de l'Estatut dels Treballadors que reconeix el dret a faltar la feina sense perdre el dia de sou quan hi ha situacions de força major derivades de riscos greus o imminents. Comissions Obreres recorda als treballadors que han de deixar constància per escrit dels motius de la seva absència o retard per impugnar en cas que hi hagi alguna represàlia o fins i tot un acomiadament. També que no és legal que els teus caps t'obliguin a gastar dies de vacances en una situació com la d'avui. Recordem que, malgrat que el govern insta les empreses a fomentar el teletreball quan hi ha episodis meteorològics violents, l'enquesta de l'INE diu que 8 de cada 10 assalariats no pot treballar des de casa, un 66%, perquè la pròpia activitat no ho fa possible, i un 16% perquè l'empresa no ho permet, tot i que sí que seria possible.
9: 2 minuts i saludem en directe el secretari general de Metges de Catalunya, perquè a tot Espanya s'ha convocat vaga indefinida i volem saber com això afectarà aquí. Parlem amb el sindicat majoritari de metges de seguida. Fins ara.
0: Cadena SER.
2: Estava escrivint la pel·li i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure al final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la pel·li.
4: No te busqué, ni me viniste a buscar.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14.
9: Són les 2:21. Els sindicats de metges a tot Espanya han anunciat vaga indefinida a partir de l'octubre. Ara han d'aclarir quina data exactament i rebutgen l'Estatut Marc aprovat al Consell de Ministres. Això s'ha anunciat a Madrid i allà, en aquesta trobada entre representants sindicals de tot Espanya, hi era el secretari general del principal sindicat de metges aquí a casa nostra, Metges de Catalunya. Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart. Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
9: Vaga indefinida, què vol dir exactament? També es cridarà aquí a Catalunya a no anar a treballar els metges indefinidament?
5: Vaga indefinida vol dir el que s'ha dit tota la vida, vaga indefinida. És dir, comença, se sap quan comença però no se sap quan acaba. I és tots els dies de la setmana, tots els dies del mes, tots els dies de l'any.
9: L'any passat vau fer ja 12 dies i el seguiment o l'efecte als hospitals no és potser massiu. Quin efecte espereu que tingui? I penso també si pels metges és més difícil fer vaga i més vaga sostinguda que altres col·lectius.
5: No està en el nostre ADN ser unes persones que hagin de defensar els seus drets fent vagues. Mm. Però, en l'actualitat, i malauradament, el govern, en aquest cas de la Generalitat, no ens dona cap altra opció, bàsicament perquè no s'ha dignat a seure ni tan sols amb nosaltres per poder començar a tractar de la solució al conflicte.
9: En aquest temps, en aquest estiu, i ara parlarem de la campanya ni un minut més, mm-hmm. No hi ha hagut cap avenç, no hi ha hagut cap trobada, cap moviment?
5: No, zero. I en això sí que vull que els oients ho puguin distingir. Avui s'ha anunciat per part de la Confederació que aglutina un bon grapat de sindicats mèdics o la convocatòria d'una vaga indefinida a nivell estatal. Però sí que jo puc anunciar que Metges de Catalunya, el seu òrgan de govern, va acordar ahir fer la mateixa convocatòria de vaga indefinida a nivell de Catalunya, a nivell estrictament autonòmic, perquè entenem que tenim les competències sanitàries transferides. La responsabilitat del govern de la Generalitat i de la Conselleria de Salut és màxima.
9: Recordeu que la protesta és les vagues, aquestes vagues que s'han fet, però des del mes de juny també els metges estan fent això que es diu ni un minut més, que és no fer hores extres, simplement les hores que toca, i això està tenint ja impacte en intervencions quirúrgiques, que han caigut un 8%, la llista d'espera per passar per quiròfan ha crescut 10 vegades més que en el mateix període de l'any passat, això són dades de la pròpia Conselleria de Salut, que heu extret metges de Catalunya, i ja ens advertíeu que això seguirà i que a finals d'any, últim trimestre, és quan els centres programen més activitat. Per tant, és ara quan això sí que començarà a tenir encara més efectes, no? Heu fet alguna estimació de que això sí realment pot tenir un efecte directe en l'atenció al pacient?
5: Doncs segurament, si aquesta campanya els companys i companyes hi creuen i es manté, doncs tindrà un impacte encara superior, perquè les dades que hem pogut analitzar, el primer tastet, és les dades del mes de juliol, que implica que són les dades d'aquells procediments que es van deixar de fer al juny, clar, que és tot just com vam arrencar la campanya i que la gent es anava incorporant. I vull deixar molt clara una cosa. El New Minute Més no és una vaga. El New Minute Més és l'exemplificació de que el sistema s'aguanta amb pinces basant-se pràcticament de forma exclusiva en el sobreesforç dels seus professionals.
9: Doncs aquesta és la situació. Agraïm molt a Xavier Lleonart, secretari de General de Metges de Catalunya, que ens hagi atès, i segur que seguirem parlant allà dels pròxims dies. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
9: Repassem més notícies. El Ministeri d'Interior ha obert expedient per falta greu o molt greu a un dels policies nacionals que van agredir el menor a Elx, que portava una estelada. Això ho ha confirmat Fernando Grande Marlaska al Congrés.
6: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
9: Així ho ha assegurat després que la diputada de Junts, Marta Madrenas, li recriminés no haver donat cap instrucció per deixar de requisar estelades als estadis. Ha estat després, també, d'un altre incident denunciat per l'Europa aquest cap de setmana a Alcorcón. Això ha assegurat el ministre, que tots dos casos són molt diferents.
7: Dos casos, dos joves, una mateixa obsessió, l'estelada. I vostè ha estat incapaç de donar una instrucció elemental a la policia. Les estelades no es toquen.
6: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
9: I a Sabadell, el partit local Crida per Sabadell denuncia una agressió policial durant l'última nit de festa major i com a prova aquest vídeo.
10: ¿Por qué estoy parado? ¿Qué fas, tío?
9: Es veu un jove que toca l'esquena a un policia local, aquest li dona un cop de colze a l'estómac i l'immobilitza al genoll. Joan Tejedor.
12: Un grup de joves anava pel carrer la matinada de dilluns quan una patrulla de la policia local els va identificar i registrar. Oriol Rifé, portaveu de Crida per Sabadell, que ha ofert suport legal i emocional al jove, explica el context i demana responsabilitats al regidor de Seguretat i a l'alcaldessa de l'equip Barcelona de Cercadal.
13: El jove el que sí que està fent just en el moment abans és queixar-se de que durant el registre li havien donat dos cops al cap i està neguitós. En cap cas es veu que el jove tingui una actitud violenta, ni insulta, ni amenaça, ni res d'això. Veiem que hi ha una actuació totalment desproporcionada perquè no hi ha una situació de risc ni pels agents, ni la resta de persones ni per ell mateix, i nosaltres demanem responsabilitats.
12: L'Ajuntament de Sabadell alega que el vídeo és un fragment parcial i descontextualitzat de l'actuació policial i que només la podran valorar després de contrastar informes, testimonis i protocols aplicats.
9: Dos minuts pels esports. I hem d'anar amb l'última hora del debut del Barça a la Champions, a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Nil Solà, explica'ns, bona tarda.
14: El Barça debutarà a la Champions avui a partir de 6:45, un partit que podreu seguir a partir de les 6 al que t'hi jugues Barça de Cera a Catalunya, i ho farà amb un Hansi Flick que està previst que faci bastantes rotacions. L'11 pel que apostem a Cera Catalunya és el format per Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo en defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Dani Olmo, a dalt Lamine, Rafinha i Adeyemi. L'única novetat de la convocatòria és que Eric García s'ha quedat fora d'aquesta llista per la sanció, la vermella que va veure el Metropolitano en el partit de quarts de final de la temporada passada, i al seu lloc entra Brian Fariñas. Comença el camí cap al Barça, cap a la sisena Champions. Aquest és l'objectiu i l'obsessió, la il·lusió que té aquest vestidor. La final es disputarà al Metropolitano el mes de juny. Avui arranca el camí del Barça cap a la sisena i ho fa amb el Barça feien hora a partir de 6:45 al Camp Nou.
9: I avui us expliquem com celebrarem els 50 anys de la primera transmissió del Barça en català.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres
9: avui a la Ràdio Barcelona. Doncs atenció, perquè per primera vegada farem retransmissió conjunta. Ser Catalunya i Catalunya Ràdio s'uneixen. Ens ho explica en Jordi Martí.
27: Una fita que va canviar la història de la Ràdio Catalunya i que va suposar un impuls per la normalització de la llengua, aquesta primera transmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura, el 5 de setembre de l'any 76, des de Ràdio Barcelona, a Mempullal. I per això es commemora amb una programació especial, amb un acte central de commemoració que té lloc el proper 16 de setembre, dimecres, coincidint amb la prèvia del partit entre el Barça i el Racing. El Camp Nou serà l'escenari d'una emissió especial conjunta entre els programes que jugues Barça, de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio. Uns dies abans, ja el dilluns i també el dimarts, el que t'hi jugues de Ser Catalunya, els seus presentadors s'incorporen al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i l'endemà són els presentadors del Tot Costa que visiten Ràdio Barcelona per incorporar-se al que t'hi jugues de Ser Catalunya.
9: Doncs tot això la setmana que ve. Ho teniu tot a sercatalunya.cat i ara us quedeu amb Javier Casal.
0: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
3: 2:30, 1:30 en Canarias.
11: Anthropic ha anunciado que Claude tiene emociones funcionales.
15: Aseguró que estas empresas de IA están jugando con nosotros a la ruleta rusa.
3: ¿Es un augurio catastrofista o realmente puede acabar la IA con la humanidad en 10 años? El aviso parte de un ingeniero de Anthropic que nació como un proyecto tecnológico ético y que además conoce lo que pocos conocen y que sabe hasta dónde pueden llegar los nuevos modelos de inteligencia artificial. Una advertencia muy seria ante la que solo queda una salida, echar el freno. Javier Ruiz Martínez.
17: Jacob Coxon es ingeniero informático. Ha trabajado en OpenAI, en Anthropic, y sabe lo que se está haciendo dentro. Acaba de dimitir con un vaticinio terrible. La IA podría matarnos a todos a final de esta década. Ninguna de las dos empresas está actuando de forma responsable. Están avanzando a toda velocidad hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y están jugando con nuestras vidas. Ese concepto de inteligencia que es capaz de automejorarse es la clave.
18: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas.
17: Si aprende sola, podría no estar alineada con nuestros valores.
19: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
17: Podríamos darle igual, como a HAL, el ordenador de Odisea 2001.
19: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en
17: Coxon
19: peligro.
17: Coxon denuncia que se están creando sistemas sobrehumanos capaces de piratear cualquier cosa, hacerse con el poder. Desvela que muchos desarrolladores en la empresa están asustados, aunque no lo dicen en público, y se pregunta, si realmente creen eso, ¿por qué siguen desarrollándola?
19: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
3: Inteligencias artificiales que se enfrentan entre ellas, capaces de superar con creces además la capacidad humana y con habilidad para hackear todo el sistema. Suena a ciencia ficción, suena a peli, pero probablemente es el reto más importante al que se enfrenta ahora mismo la humanidad. Javier del Ser, experto en IA, investigador del Centro Tecnológico Tecnalia y de la Universidad del País Vasco. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes a todos.
3: Javier, la advertencia de Coxon, de este ingeniero, ¿es catastrofista o realmente estamos ante una amenaza que si no tomamos medidas puede acabar con la humanidad?
20: Bueno, es difícil decirlo porque la sociedad tenemos una visión muy parcial sobre lo que realmente están ocurriendo dentro de estos centros. Yo creo que debemos analizarlo desde varias perspectivas. Desde la perspectiva técnica, puramente técnica, sin duda esta tecnología está creciendo de manera exponencial en cuanto a capacidades y en cuanto a escalabilidad en los últimos meses. De eso no cabe ninguna duda y lo estamos viendo con avances prácticamente cada día. Lo que sí es cierto es que también esta declaración por parte del ingeniero que ha dejado Anthropic ocurre dentro de un contexto económico, de intereses económicos por parte de inversores bastante fuerte. Recordemos que tanto OpenAI como Anthropic están empujando por salida a bolsa, con lo cual este tipo de noticias, que no hacen más que promover concienciación y preocupación alrededor del desarrollo de una tecnología, pues puede ser la motivación por la cual hayan salido a la palestra estas declaraciones.
3: Uh-huh. Entiendo, Javier, que para controlar el uso y el crecimiento de estos modelos de IA, pues se tienen que establecer restricciones legales, algunas tenemos ya sobre la mesa, pero claro, hasta ahora es evidente, ¿no? Lo estamos viendo que estas restricciones, esta legislación va muy por detrás de los progresos de una tecnología que aprende muy rápido y que además, nos lo decías tú, ¿no? Se fomenta desde iniciativas privadas y no públicas y hay muchos intereses económicos. Y además, son iniciativas de las que sabemos seguro muy poquito, ¿no? Estamos viendo solo los modelos menos avanzados.
20: Exacto. Yo hice hace un tiempo un vaticinio que venía a decir que nosotros, la sociedad, lo que estamos viendo es una foto de hace 6 meses del estado de la tecnología. Uh-huh. Estoy convencido de que esta tecnología dentro de los laboratorios de las grandes empresas fabricantes de modelos o proveedores de modelos tienen modelos mucho más impresionantes dentro de sus premisas, dentro de sus instalaciones. Lo que yo creo, de verdad, es que debemos hacer una llamada a un mejor uso de este tipo de modelos, no tanto por imperativo legal, imperativo regulatorio, sino más desde la concienciación de la sociedad respecto al uso de una tecnología que sí, que nos puede transformar, pero que su buen uso también nos puede transformar en el sentido positivo.

0: Sigue a Carrusel. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Amb l'acord d'associació, Andorra haurà de pujar els impostos? Brussel·les decidirà la nostra fiscalitat? Com es prendran les decisions sobre fiscalitat? Quan parlem de l'acord, hi ha preguntes que mereixen alguna cosa més que un sí o un no. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, posem els dubtes sobre la taula i els analitzem amb experts en cada àmbit. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
3: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555. Assegur, sempre al teu
4: costat. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. La sala Herbert i Cotel obre temporada amb l'obra Ella i màquina, de Sergi Balbel. Sergi Balbel i Enric Cambrai tornen a treballar plegats després de l'èxit del monòleg Hamlet.01 i Hamlet.02. Cambrai comparteix escenari amb Agatha Roca. Ella i màquina ens presenta a una dona que, després d'haver dedicat la seva vida a ajudar les persones del seu entorn, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. Parla de la alienació del món contemporani, dels deliris del sistema capitalista, dels maldecaps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert, amb una certa ironia, acidesa i sentit de l'humor. Amb aquesta novel·la, Ella i màquina, Balbel va guanyar el Ciutat de València 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2023. A l'Àgata Roca la veurem al febrer del 2027 a Les Dones de Pinheiro, un espectacle de T de teatre i La Calòrica, T de Calòrica. Abans, aquest desembre, Balbel amb Òscar Roig estrenaran un musical a la Beckett, El Forat Blanc.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.